Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 28 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem la crònica del ple municipal del passat dijous i també el pla d'ajust que proposa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per fer front als 3 milions d'euros que ha de pagar l'Ajuntament arran de la sentència de l'any 2018 del cas Atrium. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquest programa de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, en Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en l'àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat de manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
1: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un Partit Socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema, perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin... no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, en coportaveu de Fem Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
2: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també a l'audiència pública el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible. Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim les nostres idees i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, pues como se ha visto ha sido un pleno un poquitín calentito y después en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque como sabemos su manera de actuación torticera, que era muy curioso que a un edil aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som a Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
4: Yo creo que el trabajar por San Andrés de la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues unidos podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente, para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu de la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al cas Atrium.
5: Bueno, básicamente es el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu de la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, ¿eh? Lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalment, les declaracions de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu de la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado. Ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
7: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI al 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
8: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui, ho portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026. Fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el Fons d'Ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al Fons d'Ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
9: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs, pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques, serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot, podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21, perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
10: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie, porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
3: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema, el auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda, y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
11: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
0: La portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, definía la situació com d'extraordinària.
12: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo,
5: la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018, sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa, que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
13: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando como una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esta fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Aldo de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista, Froilán Salgado, ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i milloren de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'extensió del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
14: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marrón aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni de recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment de estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? O comencem a mirar que si hay, he visto que en el detall hay, no me gusta el IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens és greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
9: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligat compliment si ens ho dona al Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, al representant de Vox m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
15: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit la responsabilitat de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sònia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
5: Li he demanat que ho expliqués perquè Gràcies. La ciutadania sapigués Gràcies. Que no estàvem pujant.
15: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa. Està qüestionant a l'equip tècnic. ha fet una sol·licitud i una proposta. D'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits. D'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit. Però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, al seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó de la taula, tirarem endavant. Això, solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, perquè el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016, d'acord? Llavors, esperaria, d'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
0: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu de la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
15: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
0: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
16: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos, gracias, señora Calderón.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
17: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comisión informativa,
0: Un ple municipal intens

0: el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre, perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici, i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir, doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui, doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents, també, doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
1: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
0: Exacte.
1: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
0: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones, doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen, bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació, no cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
1: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs, per exemple, solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses, i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada, i per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim, i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants, doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la vida quotidiana, no?, doncs, on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides, i procurarà, no?, doncs, generar aquesta reflexió perquè, doncs, després al sortir de la conferència puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
1: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no?, que s'ho vagin directament amb el mòbil, no?, que es vagin apuntant aquests tips que
2: Exacte.
1: Donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora, i també que s'explicarà molt bé, i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un
2: Exacte.
1: Lloc on podran estar, i per

0: Tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
1: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència, perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, a final de la conferència, Miriam Tirado signarà llibres.
1: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Jordi, molt bé.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de la ràdio santandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a una nova edició de Blanc en Negre. Com sempre, els clàssics del passat amb les veus del present. Un lloc on la música no la posem només per escoltar-la, sinó per entendre què hi ha al darrere, què ens expliquen, què ens volen expressar. Què estava passant quan algú va decidir escriure una cançó? Què li passava pel cap? Què intentava ordenar encara que no ho aconseguís? Perquè moltes vegades les cançons importants no neixen quan tot està bé, sinó just al contrari. Neixen quan alguna cosa s'ha trencat i no saps gairebé com tornar-la a posar al seu lloc.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè sovint els conflictes són els mateixos, encara que canvien els anys, o les ciutats, o el llenguatge. L'amor, la pèrdua, la culpa, la memòria, tot això torna una vegada i una altra. I avui parlarem precisament d'això, de com s'expliquen les ruptures. No des del drama immediat, sinó precisament des d'un punt molt diferent, des del record, des d'aquell moment en què ja ha passat el pitjor, però encara no ho has entès del tot. Turn his head and pretend that he just
0: doesn't see. Efectivament, avui parlarem de dues veus que escriuen des d'aquest lloc. Dues veus que no busquen tancar ferides, sinó explicar-les. Dues maneres molt diferents de mirar enrere i intentar donar sentit al que ja s'ha viscut.
1: Avui, Bob Dylan i Conor Oberst, Blood on the Tracks i Ruminations. Yes, and how many times must a man look up before... Blood on the Tracks apareix el 1975 en un moment molt delicat de la vida de Bob Dylan. El seu matrimoni s'està trencant, la relació amb la seva dona és cada vegada més distant i ell comença a escriure cançons que, per primera vegada, no s'amaguen darrere de personatges, mites o metàfores abstractes. Aquí hi ha alguna cosa nova. Hi ha dolor personal, hi ha confusió i hi ha, sobretot, contradicció.
0: I és important dir això. Dylan mai va voler reconèixer obertament que aquest disc fos autobiogràfic. Sempre va jugar amb la idea que eren històries de ficció, personatges i personatges. Però quan escoltes el disc en calma, quan escoltes com canta, com fraseja, com carrega cada paraula, és impossible no sentir que aquí hi ha alguna cosa més real en joc. No és un disc escrit amb distància, és un disc escrit des del mig del conflicte.
1: I 40 anys més tard, exactament 41, Conor Oberst publica Ruminations, un disc que també neix d'una ruptura, però d'un altre tipus. Aquí no hi ha grans produccions, ni bandes, ni cap voluntat d'amagar absolutament res. És un disc gairebé nu, enregistrat en directe, amb guitarra, piano i veu. És un disc escrit des d'un col·lapse personal, alcohol, ansietat, cansament vital i d'una necessitat molt clara, aturar-se i entendre què és el que ha passat.

0: I comencem ja en el nostre context emocional. Blood on the Tracks no és un disc sobre una ruptura concreta. És un disc sobre com recordem una ruptura quan ja no hi som a dins del tot. Quan el dolor ja no és immediat, però tampoc s'ha convertit en aprenentatge. És una transició, és un traspàs. És un disc sobre la memòria. I la memòria mai és neta, mai és objectiva. Sempre barreja culpa, nostàlgia i ràbia i una mica d'autoengany.
1: I per tant, sense més, el que fem és començar a escoltar ja la primera cançó de Blood on the Tracks. Tangled Up in Blue obre el disc i d'entrada ja et descol·loca. No perquè sigui estrident, sinó perquè no explica una història com estem acostumats a escoltar-les. Dylan no va d'un punt A a un punt B. Va i ve, salta en el temps, canvia de veu, es corregeix així mateix sense avisar.

0: Amb aquesta cançó, Bob Dylan no està explicant què va passar. Està explicant com ho recorda. I recordar no és mai net. Recordar és fragmentar. És recordar és barrejar moments feliços amb frases que fan mal. Decisions petites amb conseqüències enormes. Quan escoltem aquesta cançó, amb calma, tens la sensació que Dylan està intentant entendre la seva pròpia història mentre l'explica. I això fa que la cançó també sigui molt humana.
1: Continuem i ho fem escoltant A Simple Twist of Fate, un petit gir del destí, que parla d'una cosa molt concreta i molt quotidiana, que és com un petit detall ens ho pot canviar tot. No hi ha grans drames, no hi ha traïcions espectaculars, i simplement hi ha una nit, una conversa i una sensació que podria haver anat d'una altra manera. I això és el que fa que la cançó sigui tan cruel, perquè no pots assenyalar un culpable clar. No hi ha un moment exacte on dir aquí tot es va trencar. Tot passa gairebé sense voler.

0: Bob Dylan, amb una personalitat complexa, difícil, una persona que sempre ha estat considerada conflictiva a nivell social i a nivell relacional. Recordem també que els seus inicis, en el moment que va decidir electrificar una mica la seva guitarra en el Festival Folk, va ser un impacte brutal. Allà va canviar tot.
1: Sí, va ser a Newport, això va ser el 25 de juliol del 1965, i va deixar la guitarra acústica i va agafar una Fender Stratocaster, i allà va començar a tocar doncs amb un so més rock amb la seva banda, i bé, va provocar els crits dels puristes folk, no?, dient això no pot ser, en fi, això va ser una miqueta un canvi en la música popular, no? Hi havia alguna altra anècdota interessant. Us recomano també que us recomanem a les persones que escolteu el nostre programa que mireu un documental sobre el We Are The Wall, la cançó aquella que es va fer a mitjans dels 80, i veureu també la personalitat de Dylan, que era com més, diguem, tímida, no? Fixeu-vos-hi, mireu aquest documental perquè no deixa de ser interessant. Però hi ha una mentida que en Bob Dylan va explotar, que és molt, molt, molt divertida, que és que quan va arribar el moment de firmar un contracte amb Columbia Records, en Dylan només tenia 20 anys, i de conformitat amb el que deia la llei americana en aquell moment, necessitava l'autorització dels seus pares, i aquesta idea no li agradava gens. Quina va ser la solució que va trobar? Doncs fer creure a la discogràfica que ell era orfe, que no tenia pares. I bé, així va intentar solucionar el problema.
0: Tornem a la cançó que havíem escoltat abans. Era una resignació molt especial. No era amb ràbia, sinó amb una mena de tristesa madura, com algú que mirava enrere i entenc que de vegades no cal un gran error per perdre algú. N'hi ha prou, senzillament, amb no arribar a temps o amb no saber què dir quan tocava.
1: I per continuar, ho fem amb You Are a Big Girl Now, una de les cançons més dures del disc, precisament perquè és molt continguda. Aquí no hi ha crits, no hi ha retrets i no hi ha sarcasme, simplement hi ha una acceptació, però una acceptació que en realitat pesa molt.

La cançó parla d'algú que ha seguit endavant. You are a big girl now. Ets una gran noia ara. I que, en definitiva, també ha pres una decisió. I d'algú altre que encara no està preparat per acceptar-ho. Dylan aquí no jutja, simplement constata un desencaix. És una cançó sobre assumir que l'altre ja no és una persona que tingui un lloc molt important a nivell emocional, i això moltes vegades fa més dolor o més mal que qualsevol discussió, perquè no hi ha res a discutir, només hi ha distància.

0: Suposo que amb el to de veu de Bob Dylan es nota. No penseu que aquesta cançó hagi entrat malament. No, senzillament és que comença així. Comença de cop. Idiot Gwyn és una cançó, un moment en què tot explota. Després de tanta contenció, arriba la ràbia. Aquí sí que hi ha acusacions, ironia, paraules dures, discussió, fins i tot. En aquesta explosió, Dylan no es col·loca fora del problema. No canta com una víctima impecable, canta com que algú que sap que també ha fet mal. I això és el que fa que la cançó sigui tan poderosa. No és una cançó de venjança, és una cançó de confusió, de no entendre com dues persones que s'han estimat tant poden acabar parlant-se així, encara que sigui en una cançó.
1: I proseguim, i ho fem amb la cançó que tanca el disc. Buckets of Rain és la cançó que té aquesta missió. I aquí el to canvia completament. No hi ha resolució, però sí hi ha una mena de calma estranya. Com si després de tot el que ha passat, Dylan acceptés que la vida continua, encara que no ho hagis entès tot.

0: Amb aquesta cançó, Dylan no ens aporta un final feliç. És un final honest, el dolor no desapareix, però ja no crida. I això, de vegades, és l'única forma possible de seguir endavant. I anem a la transició dels discs clàssics als contemporanis. Quan s'acaba Blood on the Tracks, tens la sensació que Bob Dylan ha fet una cosa molt concreta, ha mirat enrere, ha agafat una història que ja s'ha trencat i l'ha intentat entendre en la distància del temps. No per arreglar-la, sinó per donar-li forma, per donar-li, per convertir el dolor en relat. Aquí el conflicte ja no és immediat, ja no és urgent, és memòria. És recordar que encara fa mal, però que ja no crema com abans, i això et permet explicar-la amb més calma, amb més matisos, fins i tot amb contradiccions.
1: Però no sempre tens aquest temps, no sempre pots esperar que el dolor refredi el suficient com per convertir-lo en història. Hi ha moments en què encara hi ets a dins i el cos va molt més lent que el cap. Són moments en els que no estàs mirant enrere, sinó que intentes aguantar el present. I aquí és on el relat canvia.
0: Si Dylan escriu des del record, Connor escriu des del cansament, des d'un lloc on encara i no hi ha perspectiva, on les coses no s'han ordenat, on tot pesa una mica massa. Ja no es tracta d'entendre què va passar, sinó de sobreviure a com et sents ara mateix.
1: I passem, doncs, d'un disc que transforma una ruptura en memòria a un disc que encara està vivint les conseqüències. Del relat al cos, del passat al present. I aquí és on intervé Connor Oberst i aquí és on comença Ruminations.
0: Amb Dylan veiem com la ruptura es converteix en relat, com el dolor amb el temps es transforma en memòria, en una cosa que pots explicar, encara que no l'entenguis del tot.
1: I què passa quan encara no ha passat prou temps? Quan encara estàs cansat? Quan encara estàs dins el bucle? Quan el cos encara arrossega el que cap no ha ordenat? Simplement és aquí on entra Connor Oberst. I en aquest context del disc contemporani In Ruminations, val a dir que aquest disc neix després d'un col·lapse personal. Connor Oberst està cansat físicament i emocionalment. Té problemes amb l'alcohol, amb l'ansietat i té la sensació d'estar perdut dins de la seva pròpia vida. I simplement el que fa és decidir fer una cosa molt radical, aturar-se i gravar un disc gairebé sense filtres.
0: En aquest disc no hi ha producció, no hi ha artifici. Hi ha veu, guitarra, piano i silenci. És un disc que no vol impressionar, senzillament vol entendre.
1: I Ruminations, que us recordem que és un disc de 2016, s'inicia amb les cançons clau de les que escoltarem avui, amb Till Saint Dimfa Kick Us Out, que és una cançó que obre el disc i que d'alguna manera ja t'explica per on anirà aquest. Saint Dimfna és la patrona de la salut mental i el títol ja et situa a l'escena. El centre de rehabilitació, un lloc on hauries d'estar millorant però no t'acabes d'encaixar tampoc.

0: Bueno, en aquesta cançó no canta des de la superació, canta des del cansament, des d'aquesta sensació estranya d'estar en un lloc pensat per ajudar-te i tot i així sentir que no avances. La cançó està plena d'imatges molt concretes, sales compartides, converses petites, la sensació de temps suspès, i això és molt important perquè aquí no hi ha discurs sobre la salut mental, no hi ha missatge, hi ha una experiència. La cançó no et diu estic millor ni estic pitjor, et diu estic aquí, ara mateix, i no sé ben bé què passarà. I aquest no saber és el to de tot el disc.
1: I avancem cap a Gossamer Thing, que és probablement una de les cançons més fràgils que ha escrit mai Conor Oberst. El títol ja t'ho diu tot. Prim com una teranyina, a punt de trencar-se en qualsevol moment. La cançó parla d'algú que està al límit, que ho sent tot massa intensament, que sap que qualsevol petit gest pot fer-lo caure. I Oberst no intenta fer-ho únic. La veu tremola, el tempo és inestable i tot sembla a punt d'esfondrar-se.

0: Aquí tenim, veiem un petit diàleg amb en Dylan. Aquí la música i la veu de Connors no acompanya la lletra, la reflecteix. No hi ha cap protecció sonora. És com si Overs hagués decidit deixar-ho tot al descobert. Encara que això impliqui mostrar-se feble, insegur, cansat, és una cançó que no busca empatia, però que acaba generant precisament aquesta honestedat extrema.
1: I algun detall o alguna informació sobre Connor Overs, per qui no sabeu qui és. És un músic nord-americà que va néixer el 15 de febrer de 1980 i que l'any 2008 va ser un dels compositors estrella, i així ho va fer constar la revista Rolling Stone, que el va nomenar com a millor compositor de l'any 2008. Fins on sabem, Connor Overs, a nivell personal, com a artista personal, ja que ha fet col·laboracions i ha format part de diversos grups i projectes musicals, fins on sabem, d'ell ha publicat 5 discos, dels quals estem escoltant el quart, de l'any 2016. En va publicar el 2008, 2009, i si no ens falla la memòria, 2014, 2016 i 2017. I bé, és un artista que hi trobem unes similituds importants a Bob Dylan, i en aquest sentit doncs l'hem volgut posar, Àngel, com a part negra, no?, del nostre programa d'avui.
0: El contrast clàssic contemporani, no?
1: Exacte. I continuem, i ho farem escoltant Barbary Coast, que és una cançó sobre l'alcohol, però no des del mite romàntic. No hi ha glamour, no hi ha excessos celebrats, simplement hi ha rutina i hi ha la sensació d'estar repetint el mateix patró una vegada i una altra.

0: La lletra parla de bars, de veure sol, de la impossibilitat de parar encara que sàpigues perfectament cap on vas. I això fa molt més mal que qualsevol relat èpic sobre l'autodestrucció.
1: Overs canta aquesta cançó amb una lucidesa molt dura. No s'enganya, no es presenta com algú especial. Es presenta com algú atrapat dins d'un hàbit que ja no li dona res, perquè tampoc sap com deixar enrere. És una cançó molt incòmoda perquè no ofereix cap sortida.
0: I hem de continuar, i ho farem amb una cançó que es diu El Little Ankeny, que parla del desplaçament, d'aquesta sensació estranya de viure la teva pròpia vida com si no acabés de ser teva. La cançó està plena de moments quotidians que de sobte semblen fora de lloc, converses, espais, records que no encaixen del tot. Tot és lleugerament estrany, no prou per fugir, però sí prou per no sentir-te còmode.

0: I aquí Overs connecta molt directament amb Bob Dylan amb aquesta idea de que la identitat no és fixa, que canvia amb el temps i que de vegades et despertes i no reconeixes del tot perquè no et reconeixes a tu mateix ni a la persona que ets. La cançó no busca resoldre aquest desencaix, senzillament i simplement el posa sobre la taula.
1: I bé, anem a fer una cosa que no solem fer normalment, que és tancar el disc amb la primera cançó del disc que us presentem. I aquesta cançó es diu Taquicàrdia i té algunes frases com una mica dures, no? La primera, que estem en una fossa comú, que al final d'aquestes escales de cargol ets un món just, però el futur està en exhibició, amb una nit tranquil·la. Bé, us deixem la interpretació d'aquesta lletra perquè és cert que té diverses interpretacions possibles. I aquí us demanem que feu un exercici i mireu exactament què us pot aportar aquesta lletra.
0: Per tant, un final que tornem al principi.

Bé, estem arribant, com sempre, el temps s'esgota i estem arribant al final del nostre programa, el nostre episodi de Blanc en Negre del dia d'avui. Avui un programa, per mi, personalment, una mica especial, el dedicat a Bob Dylan. Bob Dylan és un intèrpret que em va fer conèixer un bon amic meu que, malauradament, ja no està amb nosaltres, en Robert Soteres. Ell em va fer descobrir en Bob Dylan escoltant precisament una de les seves cançons més mítiques, el seu Mr. Tamboriment. I amb ell volem acabar també el nostre programa d'avui. Amb ell també li dediquem la cançó i a la teva memòria, Robert, per tu. Quan escoltes discos de com Blood on the Tracks o Ruminations, te n'adones que la música no sempre arriba per curar. Arriba per acompanyar.

per posar paraules a coses que potser encara no saps com ordenar. Bob Dylan escriu quan el temps ja ha passat, però el record encara pesa. Connor Oberst escriu quan el cansament encara és present, quan el cos encara arrossega el que el cap no ha pogut digerir. Són moments diferents, són moments que la necessitat és la mateixa, però que entendre què ha passat sense necessitat de tancar-ho

0: I, evidentment, hem de fer les lectures globals del disc amb aquest tancament. Amb les cinc cançons que hem escoltat de Ruminations, aquest disc es mostra com un disc profundament nu. No vol agradar, no vol convèncer, no vol deixar un bon regust. Simplement vol explicar un moment vital amb totes les seves contradiccions.
1: I potser per això dialoga també amb Blood on the Tracks, perquè tots dos discos entenen la música com un lloc on dir la veritat sense necessitat de tancar-la, sense solucions, sense promeses.
0: I potser per això aquests discos continuen connectant amb nosaltres, no perquè expliquin històries perfectes, sinó perquè expliquen històries incompletes, plenes de dubtes, de contradiccions, de silencis, exactament com les nostres. La música aquí no és una solució, és un espai, un lloc on pots tornar quan necessites recordar o quan necessites entendre o simplement quan necessites no estar sol amb el que sents.
1: Això és Blanc en Negre, un espai on els clàssics del passat continuen parlant, perquè les preguntes del present encara no han canviat tant.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

0: És dilluns, dia 28 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa escoltarem la crònica del ple municipal del passat dijous, les valoracions dels partits polítics i també ens centrarem en el punt principal del ple municipal, un ple que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del PSC. En parlarem, en farem referència avui en aquest Via Directa, com també parlarem de la jornada d'inici de curs escolar, l'acte que inaugura el curs escolar 2026-2027 i aquest dimecres a 17:45 de la tarda en el Teatre Núria Espert. Comptarà amb la presència de Míriam Tirador, donarem tots els detalls. Avui també comptarem amb l'espai de la Xopa en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i també avui escoltarem l'entrevista amb la soprano Aitana Torrijo, que actuarà aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El cas Atrium ha centrat un ple municipal marcat pel consens en el primer pagament i les discrepàncies sobre el pla d'ajust. Un ple municipal que també ha aprovat el pla de dinamització turística i una moció per prohibir els pisos turístics. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat en el ple municipal un primer pagament dels 700.000 euros per afrontar la condemna judicial del cas Atrium i sol·licita 2,42 milions d'euros. El Ministeri d'Hisenda, la sessió també ha donat llum verda a una aportació de 115.000 euros per les millores de la Solana i Mercè Rodoreda. El ple de Sant Andreu de la Barca ha estat marcat per l'aprovació de les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del cas Atrium. La sessió també ha servit per aprovar el pla de dinamització turística, donar continuïtat a les inversions de millora de la Solana i Mercè Rodoreda i tirar endavant una moció del PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic al municipi. La jornada ha començat, com sempre, amb la lectura de les dones que han mort per violència masclista en el darrer mes. Una jornada que també ha començat amb el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans, abans de donar pas a una part resolutòria en què la majoria dels punts han prosperat amb unanimitat. El debat polític s'ha intensificat especialment durant l'aprovació del pla d'ajust econòmic vinculat al cas Atrium, que ha evidenciat les diferències entre el govern municipal, partits polítics de l'oposició i el PSC sobre les mesures fiscals que es podrien aplicar durant els pròxims anys. Un dels principals acords ha estat la sessió on s'ha aprovat les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial derivada del conflicte urbanístic del sector 21 on es troba el centre comercial Atrium. L'Ajuntament haurà de pagar, com dèiem, 3 milions d'euros a l'empresa Camier 2000 corresponents a una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos acumulats des del gener del 2018. El ple ha aprovat per unanimitat una moció pressupostària que permetrà destinar 700.000 euros del romanent de tresoreria a un primer pagament durant aquest exercici. D'aquesta quantitat, 615.457 euros es destinaran a interessos de demora i 84.542 euros al principal de la indemnització. La segona mesura ha estat l'aprovació d'un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda a través del Fons de Finançament a Entitats Locals per afrontar la resta de la condemna. La concessió del finançament encara està pendent de l'autorització ministerial i dels compliments dels requisits legals. El pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de FEM a Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC s'ha abstingut. El principal punt de discrepància ha estat la previsió d'un possible increment de l'IBI, segons afirmacions del Partit Socialista del 6,2 al 2027, un increment que va ser desmentit per part del del govern municipal, assegurant que l'aprovació del pla no comporta automàticament una pujada de l'impost i que les ordenances fiscals i els pressupostos del 2027 encara s'hauran de debatre. La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial que farà el seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial. La proposta impulsada per Som Sant Andreu permetrà establir un espai de treball amb la participació de tots els grups municipals per abordar les conseqüències econòmiques del cas durant els propers anys. El conflicte urbanístic del sector 21 remunta a principis dels anys 2000, quan es va desenvolupar l'entorn del centre comercial Atrium. Més de dues dècades després, la resolució judicial obliga l'Ajuntament a afrontar una despesa que representa aproximadament el 10% del pressupost municipal i que condiciona la planificació econòmica dels pròxims exercicis. Un altre dels acords destacats en el ple municipal ha estat l'aprovació del Pla de Dinamització Turística de Sant Andreu de la Barca, que ha rebut el suport de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut. L'aprovació del document estableix un nou parc municipal per treballar en la dinamització turística de la ciutat i ha aconseguit un ampli consens entre els grups municipals, tot i que no ha assolit la unanimitat. La sessió també ha servit per donar continuïtat a les inversions previstes en la àmbit de la Solana i el Mercè Rodoreda. El ple ha aprovat per unanimitat el reconeixement d'una despesa de 115.000 euros a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, corresponent a l'aportació municipal del conveni de col·laboració per finançar les obres de millora d'aquest entorn. El projecte contempla actuacions en l'àmbit de Mercè Rodoreda i els equipaments del Parc de la Solana, dos espais inclosos en les actuacions de transformació i millora urbana del municipi. També s'ha aprovat per unanimitat l'autorització de compatibilitat sol·licitada per un agent de la policia local per desenvolupar tasques de formació i també de docència a la Federació Catalana d'Handbol fora de la seva jornada laboral municipal. El debat polític també s'ha fet evident durant la part de control, especialment en la moció presentada pel PSC per prohibir els habitatges d'ús turístic a Sant Andreu de la Barca. La proposta socialista ha prosperat amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC i Som Sant Andreu. En Comú Podem s'ha abstingut, mentre que Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. L'acord expressa el posicionament majoritari del consistori a favor de prohibir aquesta modalitat d'allotjament turístic al municipi. L'aprovació de la moció, però, no equival per si mateixa l'entrada en vigor d'una prohibició normativa que haurà de seguir els procediments administratius que corresponguin. La votació també ha evidenciat les diferències entre els grups municipals sobre la regulació dels habitatges destinats a allotjament turístic. El Partit Popular i Vox han retirat les mocions que presentaven en aquest ple municipal. A l'apartat de fiscalització i el control de l'activitat municipal, el ple ha donat a compte del decret d'alcaldia del 22 de setembre que dona per finalitzat el període d'informació i actuacions prèvies iniciat arran d'una resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya del passat 4 de març. Aquest punt ha tingut caràcter informatiu i no s'ha sotmès a votació. La corporació també ha rebut informació sobre els decrets d'alcaldia aprovats entre el 28 de juliol i el 22 de setembre, així com també les principals activitats del govern municipal. En l'àmbit de gestió econòmica, s'ha donat compte la tramesa al Ministeri d'Hisenda de la documentació corresponent al segon trimestre del 2026, incloent-hi el període mitjà de pagament, l'informe trimestral de tresoreria i l'avaluació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un ple ordinari que ha deixat acords rellevants per al futur econòmic i urbanístic de Sant Andreu de la Barca. La necessitat d'afrontar la condemna judicial del cas Atrium ha centrat bona part del debat i ha posat a manifest la importància que tindrà la resposta del Ministeri d'Hisenda per concretar el calendari de pagament i les mesures econòmiques dels pròxims anys. Hem valorat aquest ple municipal amb els diferents portaveus. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
2: Jo crec que avui hem viscut el més lamentable de tots els plens que hem tingut fins ara, perquè avui hem vingut a tractar un tema de suma importància per la nostra ciutat, que és el cas Atrium, la condemna de 3 milions d'euros que l'Ajuntament ha de fer front per una nefasta gestió d'anteriors governs socialistes. I justament avui, que era el moment de remar tots a la una, de trobar la solució, de passar pàgina, hem vist un partit socialista desubicat, lamentablement irresponsable, que el que ha fet és abstenir-se a la solució. Això què vol dir? Que ells prefereixen continuar sent part del problema. Perquè si estem aquí és per la seva nefasta gestió. Per tant, que avui no hagin, no ens hagin recolzat per poder accedir a l'única solució que tenim per fer front a aquesta despesa i que el pes d'aquests interessos no recaigui sobre, plenament sobre els nostres ciutadans, és d'una irresponsabilitat màxima. Per tant, s'hauran d'excusar molt bé i explicar-ho molt bé a la ciutadania perquè aquesta pugui entendre la seva decisió d'avui, que ha estat totalment irresponsable i, sota el nostre punt de vista, molt errònia. Continuen sent part del problema.
0: Valoracions del ple municipal per part d'Anna Serra, portaveu, coportaveu de FEM Sant Andreu, i a continuació la valoració del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas.
3: Ha sigut un ple complex. Nosaltres hem explicat, no?, també l'audiència pública, doncs el nostre posicionament, i estem per ajudar i per trobar solucions, i això és indiscutible, eh? Nosaltres hem recolzat el fet d'agafar diners del romanent de tresoreria per fer front a una part del pagament, dels interessos, i després, en el punt del pla d'ajust i d'adherir-nos per rebre un crèdit tou de l'ICO d'Espanya, nosaltres el que hem expressat és molt senzill: estem d'acord en adherir-nos, però ens preocupa que aquesta sentència, doncs, afecti a les famílies de Sant Andreu de la Barca, que ja porten uns anys amb una pressió fiscal molt alta. S'ha pujat en els últims 3 anys un 17% l'IBI, i hem de buscar altres solucions. No s'ho han pres bé des del govern, però nosaltres tenim, doncs, les nostres idees, i considerem que hi ha moltes opcions que poden fer que aquesta despesa que s'ha d'afrontar anualment en els propers anys d'aquesta sentència, doncs, es faci amb altres opcions que no sigui pujar l'IBI. I això és el que hem expressat en el ple d'avui. Nosaltres creiem i tenim idees i ens posem a disposició del govern i en aquesta comissió nova a donar idees i a donar propostes que faran que es pugui atendre aquesta urgència que ha sorgit després d'un procediment per un conflicte entre dos particulars, doncs a través d'altres mesures que no sigui incrementar els impostos.
0: Contundent en les seves valoracions, el coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
4: Bueno, pues como se ha visto, ha sido un pleno un poquitín calentito, y después, en cuanto al problema que tenemos todo de la deuda del ayuntamiento, de verdad, se han hecho los ofendiditos, los socialistas, como no puede ser de otra manera. Lo único que se le ha dicho, que es un ejercicio de cinismo político al más alto nivel, y que es una vergüenza lo que ha hecho este señor, encima de querer dar una opinión de cómo solucionar lo que ellos han creado. Yo creo que por vergüenza ellos se tendrían que ya no presentarse en la comisión de investigación, porque, como sabemos, su manera de actuación torticera, que era muy curioso, que a un edil de aquí del ayuntamiento la acusaran de presionar, cuando ellos son maestros de la presión, incluso supuestamente contratan gente para amedrentar la justicia, que es la que tendrían que defender, que es el principio de la democracia. Y entonces, pues, es muy patético. Nosotros le pediríamos que, simplemente por responsabilidad y para que llegue un esclarecimiento, y además creemos que la participación del PSC en la comisión de investigación lo único que va a ser es para poner palos en la rueda y para fastidiar más al pueblo de San Andreu, que ya bastante tenemos, y vaya la que nos han dejado.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, també ha fet la valoració del ple del mes de setembre, un ple que ha destacat el punt dedicat al cas Atrium.
5: Yo creo que el trabajar por San Andrés la Barca es algo importante, vital, y además es de compromiso con nuestros vecinos. Ha sido un pleno con mucha información, con datos que pueden significar un golpe duro para nuestra economía, pero también desde el ayuntamiento, pues, unidos, podemos estar trabajando. Yo ese voto de confianza del equipo de gobierno del señor alcalde para crear esa comisión urgente, para activar y para sobre el caso 121 Atrium, pues yo creo que es un punto para reflexionar sobre el diálogo, para reflexionar sobre todos los planes que pueden establecerse. Ya hemos visto que desde el ayuntamiento se han movilizado, han estado reuniones con el Ministerio de Hacienda, con la Generalitat, y yo creo que, en, como dije, en una crisis se demuestra pues el valor de un ayuntamiento de un pueblo como es San Andreu la Barca.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, també ha fet valoració del mes de setembre del ple municipal i valoració, sobretot, del punt dedicat al Cas Atrium.
6: Bueno, básicamente es el punto, es el pleno de el punto del pleno más conflictivo, más complicado, más difícil de explicar tanto a la ciudadanía como para nosotros mismos, en el que había que tomar una decisión de afrontar, primero respetando la sentencia, afrontar ese primer pago, una parte del remanente y otra mediante un crédito que pediremos al Ministerio de Hacienda, que ojalá y que se nos conceda, porque realmente no será muy difícil de que no afecte de forma directa y muy heavy a todos los ciudadanos que vivimos en San Andreu la Barca. Por lo tanto, vamos a intentar tener la confianza de que se va a conseguir. Mañana se presentará la solicitud y esperemos que lo podamos conseguir, este crédito, que vayamos pagándolo como hemos pedido en 15 años y que no tenga en este caso el equipo de gobierno que recurrir a otras alternativas, como es el recorte tanto de servicios o la subida masiva de impuestos. Nosotros somos antiimpuestos, somos anti tocar el remanente, pero evidentemente entendemos que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que hay que hacer un sacrificio toda la ciudadanía en pro de que esto del Atrium ya por fin deje de ser un problema, que lo podamos poner en marcha y que esto sea un punto y final a un conflicto que al final es verdad, lo paga el ayuntamiento somos los ciudadanos y por lo tanto todos vamos a entrar en parte. Pero esperemos que sea rápido y que podamos pasar página para volver a empezar.
0: Finalmente, las declaraciones de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Sin duda, el punto principal hoy en el pleno teníamos el reto de conseguir que todos los grupos municipales dejaran de lado sus intereses partidistas y electoralistas y que se pusieran de acuerdo para solucionar un problema básico para la ciudadanía de San Andreu la Barca, que es desencallar el problema del Atrium y que podamos empezar a ponerlo en funcionamiento. Para ello era necesario dos cosas que íbamos a aprobar. Una es hay una sentencia de 2018 que obliga, por la mala gestión del PSC y por una cadena de decisiones, obliga a que el ayuntamiento pague 3 millones de euros. De ellos, 800 son intereses, porque la sentencia es de 2018 y el gobierno del PSC ha metido la cabeza bajo el ala y no la ha pagado, ha dejado que pasara el tiempo. Es un reto que teníamos y hoy esperábamos que todos los grupos municipales votaran a favor. Hemos trabajado muchísimo para conseguir algún préstamo de alguna entidad supramunicipal, porque los préstamos ordinarios no pueden ser pagados para sentencias. En ese caso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para conseguir un préstamo blando y curiosamente todos los grupos municipales han apoyado y han cerrado filas para conseguir desencallar, excepto el PSC, que no solo ha sido el culpable del problema durante todos estos años, sino que cuando ahora toca poner soluciones, se ha abstenido, con las consecuencias que puede tener esto, porque el Ministerio de Hacienda es gobernado con el PSC y son el PSC los que se han abstenido y por lo tanto no han apoyado esa petición del préstamo al Ministerio. Nos parece una de un cinismo impresionante y bueno, yo no sé qué es lo que esperan con esta decisión, pero desde luego han puesto palos en las ruedas porque han creado el problema y ahora ponen palos en las ruedas para crear la solución.
0: Les valoracions dels diferents portaveus i coportaveus dels grups polítics municipals presents en el plenari municipal del ple de mes de setembre. Un ple on ha destacat sobretot un punt, el punt dedicat al Cas Atrium i a l'obligament per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de fer el pagament de 3 milions d'euros arran de la sentència, finalment ferma, d'una sentència de l'any 2018.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La crònica del ple municipal del passat dijous, el ple municipal corresponent al mes de setembre, i a continuació el debat sobre un dels punts més importants del ple municipal, un ple municipal que va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic pel cas Atrium. Això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, del PSC. El ple municipal ha aprovat per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sant Andreu de la Barca sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros. El consistori ha aprovat per unanimitat el primer pagament de 700.000 euros, mentre que les discrepàncies del PSC sobre un possible increment de l'IBI el 2017 han marcat el debat sobre el pla d'ajust. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat el 24 de setembre en el ple municipal les primeres mesures econòmiques per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros derivada del conflicte urbanístic del sector 21, on es troba el centre comercial Atrium. El ple municipal ha donat llum verda a un primer pagament de 700.000 euros amb recursos propis i a un pla d'ajust econòmic que permetrà sol·licitar els 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per assumir la resta de l'import pendent. La modificació pressupostària per efectuar el primer pagament ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, el pla d'ajust ha prosperat amb els vots favorables de Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, el Partit Popular i Vox, mentre que el PSC finalment s'ha abstingut. Maria Antònia Borbón, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, analitzava la situació.
8: Doncs l'Ajuntament, com hem dit al punt anterior, ha d'afrontar una obligació econòmica extraordinària derivada d'una resolució judicial, amb un principal de 2.200.000 euros més els ingressos legals acumulats des de gener del 2018. Estem, per tant, davant d'una obligació de gran magnitud que condiciona directament la política pressupostària municipal dels pròxims anys i que obliga aquest govern a prendre decisions responsables sobre com afrontar-la. Des del punt de vista polític, el dilema és clar. Hem de complir amb una obligació judicial, però ho hem de fer preservant al màxim els serveis públics, la capacitat d'inversió i la sostenibilitat financera de l'Ajuntament. No podem abordar aquesta situació únicament com una qüestió comptable. Darrere d'aquest expedient hi ha recursos públics i, per tant, decisions que tenen conseqüències directes sobre el conjunt de la ciutadania. És per aquest motiu que portem al ple d'avui i ho fem amb la voluntat d'explicar amb transparència quina és la situació, quines alternatives tenim i quines conseqüències té cadascuna d'elles. La proposta tècnica plantejada és destinar 700.000 euros aprovats ara a l'anterior punt de recursos municipals per un pagament durant el 2026, fer-lo ja abans de que acabi aquest exercici i finançar els aproximadament 2.400.000 euros restants mitjançant el fons d'ordenació del Ministeri d'Hisenda. Aquesta opció, però, no és automàtica. L'accés al fons d'ordenació depèn del compliment d'uns requisits legals, de l'aprovació corresponent per part del Ministeri d'Hisenda i de l'aprovació d'un pla d'ajust municipal que l'ha d'aprovar el ple, que és el que es farà avui. Per tant, avui no estem simplement decidint una operació financera, estem definint com volem afrontar una càrrega econòmica extraordinària, sense traslladar-ne de manera desproporcionada les conseqüències als serveis municipals ni hipotecar la capacitat de l'Ajuntament per als pròxims anys. I aquí és precisament on apareix la principal dificultat política del pla d'ajust. En primer lloc, qualsevol mesura que s'incorpori ha de garantir que el pagament a l'empresa Camier 2000, que és així la part contrària, no comprometi la prestació dels serveis municipals. Aquest és per a nosaltres un criteri essencial. No volem que una obligació extraordinària acabi traduint-se en menys serveis, menys capacitat d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes o menys capacitat d'inversió municipal. En segon lloc, i tal com assenyalen els informes de la intervenció municipal, el fet que estiguem davant del pagament d'una indemnització derivada d'una sentència ferma limita les possibilitats de recórrer a una operació d'endeutament ordinària amb el sector financer. Els bancs no ens deixaran el crèdit per pagar una sentència. No ens ho deixen. I les entitats supramunicipals a les que hem acudit, tampoc. Ens queda l'última via, com ha dit l'alcalde, que precisament avui hem estat en contacte directe. I això té una conseqüència política que hem d'explicar amb claretat. Aquesta obligació no desapareix, no desapareixerà. I cal pagar-la, i decidir com fer-ho implica necessàriament prendre decisions sobre els ingressos i les despeses municipals. La nostra obligació com a govern municipal és trobar l'equilibri entre tres objectius: complir les obligacions de l'Ajuntament, preservar els serveis públics i garantir que les finances municipals continuïn sent sostenibles en el futur.
0: Els diferents partits polítics van dir la seva sobre aquesta qüestió. El portaveu socialista Juan Pablo Beas va cedir la paraula a Froilán Salgado, que va evidenciar les diferències entre el govern municipal i els socialistes sobre les mesures econòmiques que hauria d'adoptar l'Ajuntament per retornar el finançament. El PSC va qüestionar que el document presentat contempli, segons la seva opinió, un increment de l'IBI del 6,2% el 2027, mentre que el govern ha defensat que es tracta d'una proposta de garanties econòmiques per obtenir el préstec i que les ordenances fiscals i els pressupostos de l'any vinent encara s'hauran de debatre. Froilán Salgado, regidor del PSC.
9: Doncs bé, a l'annex aquest pla només contempla una mesura. O així ho veiem o intuïm. Si no és així, que algú doncs pugui reclamar-ho, però així ho hem comentat amb els tècnics de la casa. Una mesura, l'increment de l'IBI, que segons aquest annex haurà de suportar un augment d'un 6,2% el primer any, l'any 2027. I aquest punt no ens agrada, ens fa tenir dubtes, no l'entenem, i no l'entenem perquè es porta en aquests termes a votació, havent 64 mesures més per poder realitzar. Des del grup municipal socialista estem totalment convençuts i convençudes que d'aquesta situació es surt més fort i millor si ho fem de forma col·legiada. I fins al moment no s'ha donat aquest fet. I ara, avui, sense marge de maniobra, ens trobem amb haver de valorar i votar a favor o en contra d'un pla del que no hem participat, amb el que no estem d'acord i que sincerament continuem sense entendre. És un moment molt complicat, però la pressió d'avui no es pot permetre que vagi acompanyada de decisions sense una valoració assenyada. Pel grup municipal socialista, les línies vermelles en aquests moments han de ser garantir la qualitat dels serveis públics actuals, que penso que coincidim molts de nosaltres, i que aquesta situació no la pagui la ciutadania. Quin missatge donem aprovant que són els ciutadans qui es fan càrrec de la factura de l'any 2027? No ens ho podem permetre. Els socialistes no estem d'acord i aprovar aquest pla entenem que no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Torno, perquè això és molt important. Entenem que aprovar aquest pla no ens deixa cap marge al 2027 que l'aplicació del mateix. Ho dic per si no és correcte, algú ho pugui aclarir. Per tot això, i donar que estem d'acord en la sol·licitud del préstec, però no en el pla de viabilitat econòmic que s'anexa, el grup municipal socialista veiem clara aquesta proposta. I ho fem fermament, convençuts i convençudes que generant un grup de treball amb la participació de totes les forces polítiques serem capaços de trobar acords que no passin per dir-li als ciutadans que són ells qui paguen en exclusivitat la factura. Perquè hi ha marge. Perquè hi ha marge. Es poden ajustar despeses superflues i amb poc rendiment en temps de dificultat. Revisar la temporalitat del pla d'inversions. Podem aprovar accions de millora en els polígons que en poc temps rendibilitzarem amb un increment d'ingressos. Podem estudiar l'estat dels locals i terrenys. Fins i tot podem agilitzar al màxim la tramitació del sector 21 perquè en el mínim temps possible ens beneficiem de les quotes urbanístiques.
0: Per la seva banda, el regidor de FEM Sant Andreu, Javi Romero, va remarcar que aquest mecanisme no és una subvenció, sinó un préstec que caldrà retornar amb interessos. Romero va demanar que tots els grups siguin conscients de la transcendència de l'operació i de les conseqüències que tindrà sobre els comptes municipals dels pròxims anys.
10: No quisiera, para el público que está aquí con nosotros y los que nos ven, que pasemos por este punto como si estuviéramos valorando pipas. Estamos hablando de un importe de 2.420.000 euros que no son pipas. Y que no va a ser... O sea, esta es la medida más extraordinaria a la que podemos acceder y que tampoco nos va a salir gratis a nadie. Porque van a ser un crédito a devolver. No es una subvención directa. Son quizá 15 años... de devolución de unos intereses que están más altos que los créditos del sector privado. Eso tengámoslo todo claro. Y contra estas cuerdas estamos. Y creo que es suficientemente serio como para ponerle un punto de énfasis a la situación, pasando previamente por un punto en el que hemos rascado 700.000 euros del remanente de tesorería, de los ahorros que este ayuntamiento ya ha podido generar. Esto es una losa para lo que pueda venir. Y tenemos la responsabilidad de entenderlo y de entomarlo. Pero seamos conscientes de que estamos en este punto debido a la gestión nefasta y al cúmulo de despropósitos que ha sido estos 20 años de esta sentencia judicial que nos ha caído ahora. Creo que es importante remarcarlo para que todos los grupos tengan en mente la responsabilidad que supone que sumen a las soluciones que este gobierno busca y trae a esta mesa. Dicho lo cual, como digo, espero que todos los grupos estén a favor de este punto y podamos empezar a vislumbrar el final de un camino oscuro para cualquier santandreuenco, santandreuenca, y empecemos a vislumbrar, como digo, el final de esta sentencia y la apertura del centro comercial y la revitalización del sector 21. Gracias.
0: El coportaveu de Vox, Amador Vázquez, en aquest punt del ple també va votar a favor i també va donar les seves valoracions.
4: Me ratifico lo que había dicho antes. Vamos a cooperar plenamente con el ayuntamiento, vamos a aprobarlo, pero quería decirle aquí al compañero del Grupo Socialista que está haciendo un ejercicio de cinismo político. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando el problema... El auténtico problema, los que han creado el problema, los que nos han metido en esto, lo han podido solucionar, pudieron pagar en su día, no han querido llegar a ningún acuerdo y son el problema, lo que deberían de apartarse de la solución. No van a ser ustedes parte de la solución, porque todo lo que toca lo lía, lo enmerda, lo enreda y ahora se están haciendo los buenos. Ya yo, por vergüenza torera, después de haberla liado, no hubiera soltado, como ha dicho usted respecto a la señora Isabel, la chapa que nos ha metido, porque ni yo creo que ni él, así sin leerlo, podría reproducir las ideas que ha dicho. Me extrañaría, pero yo, de verdad, tendría un poco de vergüenza torera y me callaría dando una explicación y dándole aquí una explicación al gobierno, que bastante tenemos los ciudadanos con la que nos han liado. Ya está bien de cinismo, por favor. Respeten al pueblo.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha defensat que l'Ajuntament ha de complir la sentència i que la sol·licitud del finançament pot ser una eina important per afrontar aquesta situació.
11: Desde el punto de vista médico, siempre cuando hablamos de una crisis, de un proceso febril, de un proceso de agotamiento, de un proceso que golpea la moral, como está ahora, la desmoralización, la incertidumbre, siempre hay un proceso también de recuperación. El ser humano se recupera. Yo creo que también tenemos que afrontar este drama, este golpe duro a la economía, pero también con una certeza de buscar caminos. Y yo creo que ya el señor alcalde ha estado pues en movimiento con todo el equipo, como decía Isabel, con todos los trabajadores. Y yo creo que es una cantidad, por supuesto, muy importante para las cuentas de nuestro ayuntamiento y, por tanto, también es una cuestión que nos preocupa como representantes de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que afrontar las obligaciones derivadas de una sentencia y entendemos que el ayuntamiento debe cumplirlo así. Por eso nuestro grupo entiende que solicitar la adhesión puede ser una herramienta muy, pero muy importante. Una buena oposición consiste en saber reconocer cuando una solución es necesaria, apoyar el hombro y remar juntos. Nosotros vamos a estar ahí para apoyar cuando sea necesario, para preguntar cuando tengamos dudas y, por supuesto, para exigir cuando tengamos que pedir responsabilidades. Por ello, nuestro grupo votará a favor de la solicitud de financiación y de plan de ajustes. Gracias.
0: Portaveu del Partit Popular, Soni Aranda, definia la situació com d'extraordinària.
12: Nos encontramos en una situación que es extraordinaria, sobre todo para las arcas municipales, porque el ayuntamiento tiene que afrontar esta sentencia en firme, desde el 2018 que lo sabemos, para pagar estos 3 millones de euros. Aquí ya se ha dicho, viene derivado de un procedimiento urbanístico, se remonta años atrás. El primer paso que tenemos que hacer es este pago de los 700.000 euros. Y se hace con el remanente de tesorería. Nosotros no somos muy partidarios de tocar el remanente, pero evidentemente son a circunstancias excepcionales, decisiones excepcionales, ¿no? Entonces, creemos que lo principal es que el ayuntamiento cumpla con esa resolución judicial y haga el primer pago que pare, sobre todo, la acumulación de intereses de demora. Por eso se paga los intereses más un plazo del capital para que no siga sumando por no hacer frente lo primero a eso. Pero nosotros no nos hemos olvidado de cómo se ha llegado hasta aquí. Porque esta sentencia, siendo consecuencia de un conflicto urbanístico, lleva más de 20 años y ha atravesado por muchas etapas y por lo menos dos gobiernos. Tanto el gobierno anterior como este actual gobierno, desde el año 2018 sabemos que esto hay que pagarlo. O sea, que pagarlo lo tenemos que pagar porque era una sentencia en firme. Ni uno ni otro, sabiendo que esto lo tenemos que pagar, hemos hecho caja, ni hucha, ni nada, ninguna previsión. Nada, cero. Es algo que se tiene que tener en cuenta, tanto el saliente como el entrante, porque yo estoy seguro que tal cual entró FEMA al gobierno y dijeron, hey, aquí tienes 2,5 millones de multa que llegará para pagar. Entonces, desde la Unión, porque esto lo vamos a hacer entre todos, lo que tampoco queremos es que recaiga íntegramente en los ciudadanos, por lo menos nuestro partido no. Queremos que se pare, sobre todo el aumento de intereses por demora, y que pongamos punto y final a este centro, dándole una salida, pactando unos pagos que no perjudique directamente o en lo menos posible a nuestros vecinos, que tampoco tienen culpa de nada. Y sobre todo es, en este momento en el que el equipo de gobierno necesita que todo el consistorio estemos apoyando esta decisión, que es muy difícil y que desde luego se la ha encontrado este gobierno como se lo podría haber encontrado otro y tiene que tirar para adelante, que le hagamos custat para poder entre todos salir hacia adelante, olvidarnos del atrium y darle otra salida a nivel no solo de ponerlo en marcha, sino que esos propietarios también tengan opciones de aumentar sus negocios y todos a una, pero que no se nos olvide. Esto no viene solo de hace 20 años, ¿eh? Tenemos gobiernos que han estado, gobiernos que están y ninguno de los dos ha hecho una previsión para esto.
0: Portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, també va parlar en el ple municipal sobre l'aprovació del pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Recordem, un punt aprovat per totes les formacions polítiques, excepte el Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir finalment en aquest punt del ple. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
13: Creo que es importante reconocer, más allá de la buena gestión política y la rápida gestión política que se ha hecho a raíz de conocer pues esta última pronunciación de la sentencia, reconocer también el trabajo de del equipo técnico de la casa, que ha estado trabajando, buscando una y otra vez, buscando posibilidades de algún tipo de financiación por la que pudiéramos encontrar un camino como el que hemos encontrado. Y ojalá que el Ministerio responda, ojalá tengamos esa fuente de financiación, que será posiblemente a largo plazo, y que podamos de alguna forma conseguir este dinero, pagarlo, cerrar este tema, y que tenga el menor coste para los vecinos y vecinas de San Lando de la Barca. Y en ese sentido, pues yo solo quería hacer esa felicitación también a los técnicos y las técnicas de la casa, que muchas veces son los que están detrás de todo esto y a veces nos olvidamos de ellas.
0: L'abstenció del Partit Socialista ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió. El regidor socialista Froilán Salgado ha defensat que el seu grup està d'acord amb la sol·licitud de finançament al Ministeri d'Hisenda, però ha expressat el desacord amb el contingut del pla d'ajust que acompanya la petició. Segons ha exposat, el document ministerial permet plantejar diferents mesures d'increment d'ingressos, reducció de despeses i millora de l'eficiència municipal. Salgado ha assegurat que des de les 65 mesures possibles que recull el model, el pla presentat pel govern contempla un increment de l'IBI del 6,2% el primer any, el 2027. Com dèiem, l'abstenció del Partit dels Socialistes ha estat el principal punt de discrepància política de la sessió en el ple municipal. La resposta de Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
14: O sigui, jo entenc que tenies la resposta preparada, Froi, i t'aprecio molt, però, hòstia, en el pla, en el detall del pla, ja no ens agrada que això es pagui de l'IBI, però tu creus que a nosaltres ens agrada menjar-nos el marron aquest dels 3 milions d'euros? Després de 20 anys de males decisions contínuament una darrere l'altra i que ara hem d'assumir nosaltres aquesta situació que ens posa a l'Ajuntament, les finances, al borde del col·lapso, que igual la gent ha de pagar una quantitat que encara no sé, no sabem com ho farem, que estem cercant oportunitats per trobar línies de finançament, etc. Ostres, ha estat dur escoltar la teva intervenció, la veritat, Froilán. Ara és el moment de demostrar que arrimamos el hombro. Ara és el moment de demostrar. Ara és el moment de demostrar en aquest punt la urgència i a mojar-se, exactament. Si deixem-nos d'històries i de fer volar coloms, i aquí ara és el moment de demostrar-ho. O sigui, com he dit a la meva primera intervenció, jo no tinc ganes de mirar el passat, ni recordar, i no sé què. Ja passarà el que hagi de passar, però ara és el moment d'estar tots a una, que es demostri. Ho demostrem a la ciutadania, sí o no? Ho comencem a mirar que sí, ai, he vist que en el detall, ai, no me gusta l'IBI, joder. Si tu creus, perdó, tu creus que a nosaltres en aquesta situació ens agrada ser-hi? Jo crec que no. Jo crec que tothom ho veu, no? Jo entenc. Ara és el moment. Demostrem a la ciutadania que fora de les nostres diferències, fora del passat, són capaços d'entomar aquesta situació i de tirar-la cap endavant. Compten amb nosaltres i és la nostra obligació resoldre els problemes. Voler ser part de la solució. Som part de la solució o no? O som part del problema? Perquè tenim vinculacions amb el passat, perquè ens saps greu. Hòstia, siguem valents. Siguem valents i demostrem que estem aquí per alguna cosa, que ens han votat i han confiat en nosaltres per alguna cosa. És hora de demostrar-ho. És avui. Gràcies.
0: El regidor socialista Froilán Salgado responia a la resposta de Miquel Àngel Abril de FEM Sant Andreu.
9: Primer de tot, nosaltres, la meva intervenció que he llegit en nom del grup municipal socialista és de sumar, és de reconeixement del moment complicat i és de posar-nos al costat. Però disculpeu, no entenem perquè hi ha 64 punts que no s'utilitzen. No ho entenem, que hagués costat. No, jo crec que no és tan difícil entendre això, perquè, i ja he dit, ens genera dubtes i que entenem que aquest pla serà d'obligat compliment si ens ho dona el Ministeri. Doncs faci consulta perquè jo ho he fet. No sé, o sigui, no? Aleshores, i això és així, i el grup municipal socialista no ha escrit ni una línia d'aquestes 65 propostes que ja li hem dit que en tenim. Per tant, és el nostre posicionament. Farem un vot d'abstenció. Només dos últims comentaris. Primer, falta de valentia no hi ha, perquè si hi hagués una falta de valentia no estaríem dient això, però sí de posicionament. Tenim un posicionament ferm i volem que la ciutadania ho tingui clar. I segon, el representant de Vox, m'agradaria que no faltés el respecte a la meva persona o a qui parli, perquè jo he sigut molt respectuós amb tothom. Gràcies.
0: La intervenció del Partit dels Socialistes de Catalunya ha provocat una resposta contundent de l'alcalde Marc Girbet, que ha defensat el contingut del document i ha negat que el ple estigués aprovant una modificació de les ordenances fiscals del 2027.
15: El que avui vostès han fet, em sap molt de greu per vostè, senyor Froilán, perquè el seu portaveu l'ha posat al peu dels cavalls. I ha estat el seu portaveu qui no ha assumit les responsabilitats de fer de portaveu. I em sap molt de greu, molt de greu. El paperot que vostè avui s'ha hagut de menjar és de l'alçada d'un campanar. Espero que en privat li agraeixi el seu portaveu la feina que ha fet. Miri, jo avui he tingut una reunió amb el Ministeri. I d'obligació, cap ni una. Aquest document són garanties. Són garanties. I avui, i ho hem explicat a la Junta de Govern, on estava el seu portaveu. Per això, gran lleialtat dins del grup mateix. I s'ha explicat. No estem aprovant els pressupostos. M'equivoco, senyora Sonia Aranda? M'equivoco, senyor Antonio?
6: Li he demanat que ho expliqués perquè Gràcies. La ciutadania sapigués Gràcies. Que no estàvem pujant.
15: M'equivoco, senyor Felipe del Val, que m'ha explicat a la Junta de Portaveus que no estaven fent una proposta d'ordenances fiscals? Vostès acaben de traicionar la confiança de tots els grups municipals que avui estem a aquesta taula amb vostès. L'acaben de traicionar. Mirin, nosaltres el que estem fent ja ha fet l'interventor, per tant no m'està qüestionant a mi. No està qüestionant a la vicealcaldessa, està qüestionant a l'equip tècnic. Ha fet una sol·licitud i una proposta, d'acord? Aquesta proposta, això són com les hipoteques, i ho he explicat també a l'audiència pública. Mostrem garanties de retorn dels crèdits, d'acord? A l'IBI es pot tocar, no tocar, o es pot reduir la despesa, com vostè bé ha dit, però vostè s'ha volgut quedar amb el pitjor de tot. I avui no era el dia de fer política. I el dilluns, però una setmana i mitja abans, el seu portaveu en privat, li vaig explicar tota la situació. I li vaig demanar la seva col·laboració. I avui aquesta confiança ha estat traicionada en públic. En públic. Vostès avui acaben de dinamitar una entesa de futur. Que els hi quedi ben clar. Vostès avui acaben de dinamitar la confiança meva i de tot el meu equip. I també dels seus companys de consistori. És sorprenent. És sorprenent el que vostès avui han fet aquí. I mirin, si no volen ser part de la solució, no ho siguin. Els que estem en aquest cantó a la taula, tirarem endavant. Això solucionarem el centre comercial i intentarem que els veïns i veïnes no hagin de pagar la seva festa, la que vostès han provocat durant anys i anys de gestió en aquest Ajuntament. I acabarem una cosa. No permetré que posin més pals a les rodes. No els hi permetré. I els hi explicaré sempre, i seré tan clar com pugui amb la ciutadania, sempre. Ara no era el moment de fer aquesta intervenció, i menys fer un vot d'abstenció. No era el moment. Però no es preocupin. Escolti'm, no és una qüestió de rancor, però sí que ho tindrem molt en compte. Ho tindrem molt en compte el que vostès avui han fet aquí. Potser tenen molta valentia, d'acord? Jo prefereixo ser honest, en comptes de valent. Prefereixo primer ser honest. I avui el que estem fent és ser honestos. Des del BOC, des del grup municipal de Vox, al Partit Popular, a Som Sant Andreu i a Fem Sant Andreu. I en Comú Podem. Estem sent honestos. I avui tocava resoldre perquè demà l'equip tècnic pogués presentar al Ministeri una sol·licitud. Espero i desitjo que el seu vot abstenció no sigui per saltar una alarma al Ministeri. Espero i desitjo. I per tant, els hi demano, sisplau, que recapacitin abans que els cridi a votació, perquè si la seva abstenció requereix de que salti alguna alarma al Ministeri, per què el conjunt del plenari municipal de Sant Andreu a la Barca, quan ha de pagar 3 milions d'euros, hi ha un grup que s'estén. Espero que això no sigui un avís en el Ministeri, perquè si això ho és, senyor Froilán, però podria parlar del seu portaveu, que sí que hi era, 2018, 2016... D'acord? Llavors, esperaria. D'acord? Però ho faria saber del conjunt de la ciutadania.
0: Finalment es va passar a votació aquest punt per aprovar el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium. Sant Andreu la Barca, com dèiem, sol·licitarà 2,42 milions d'euros al Ministeri d'Hisenda per afrontar la condemna judicial dels 3 milions d'euros.
15: Dit això, es cridarà l'expressió de vot. Vots a favor del punt 4.3. Els crido a votació. Vots abstenció. Secretària, s'adopta el punt amb els vots abstenció del Partit Socialista i amb la resta de formacions a favor.
0: El ple municipal també aprovava en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió informativa especial de seguiment de l'execució del pagament de la sentència judicial relativa al sector 21. La iniciativa ha estat plantejada per Som Sant Andreu amb la voluntat d'establir un espai de diàleg entre els grups municipals per abordar les mesures que caldrà adoptar durant els pròxims anys. Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, ha explicat que la proposta neix de la necessitat de treballar conjuntament i buscar solucions davant d'una situació que afecta el conjunt del municipi.
16: No, bueno, esto surgió, lo de la comisión, por eso, por tratar de unirnos todos y buscar soluciones. Esa es mi posición siempre y creo que son, lo ha demostrado, que siempre estaremos trabajando, ¿vale? Todos juntos. Gracias, señora Calderón.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, agraïa al portaveu de Som Sant Andreu la proposta de la creació d'aquesta comissió especial.
12: Bueno, yo quiero agradecer a Felipe la incorporación, esta propuesta de la comissió informativa.
0: Un ple municipal intens on es va aprovar per majoria el pla d'ajust econòmic per al cas Atrium, això sí, amb l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que va provocar un debat intens en el plenari municipal, i es va aprovar en aquesta ocasió per unanimitat la creació d'una comissió especial per supervisar el pagament de la sentència del cas Atrium, del pagament dels 3 milions d'euros arran d'aquesta

0: Se'n diu que en sortim.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta alguna.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ui.
1: Pues re, escolta.
0: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
0: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta franquícia. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
3: Ábrame la parte de atrás. No puedo. Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
4: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
5: Hay una guerra en las calles.
6: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
7: ¿Ha estado de gira?
6: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
8: Todos han desaparecido en 6 meses.
6: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
9: Vamos a cazar.
10: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
2: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
0: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
2: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics no està mal, eh? No, no, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
2: Avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
2: El corazón del crimen.
11: ¿Qué haces aquí?
12: Solo quiero trabajar con los mejores.
11: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
12: Porque hacíamos muy buen equipo.
13: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
12: Nos las apañaremos bien.
11: No durarás mucho aquí.
13: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
2: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
1: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
2: Ah, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
2: Hòstia, no ho sé.
0: Pot ser, no ho sé.
2: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
2: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa.
1: Mm-hmm.
2: Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
2: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
2: Ah,
1: vull dir, a més, estan a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
2: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
14: Antopsia Udina?
15: Sóc en Capità Utac.
14: To je raczej trwa zabawa.
15: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
2: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia,
0: quina poca feina que tens. Sí.
2: A més, és que, oh, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim, el trailer
2: sí, d'esquerra... Sí, dic polaca, polonesa, volia dir.

0: Exacte.
1: Bueno, has dit polaca,
2: polaca som nosaltres, eh?
1: Has dit polaca perquè, perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
2: Mira,
1: perquè
2: Sergi,
1: no passes un moment per fer una
3: canviada. A més, perdó,
1: cara,
3: la
1: i
3: pàgina,
1: has dit novel·la polaca. Clar.
3: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
2: ah,
3: que
2: sí?
3: Quan ho extreguis ja està surt en català.
2: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
3: Això t'ensenyaré.
2: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
4: What are you doing?
5: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
4: What do you want?
5: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
4: Just a coincidence.
5: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
4: Oh, shut up. You can leave the way you came.
5: It's all right to come through the house?
4: No.
5: Well, I came in through the house.
2: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat vale. De veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
2: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
3: Algú té contractat i...
1: Els pares de la Maria, no, que diguen mentires.
6: No passa res, jo també xuco.
1: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
2: Sí.
1: A nivell
2: sí,
1: de qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
3: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
2: Vale.
3: Entens? O sigui,
2: sí,
3: des de
2: sí,
3: l'inici
2: sí.
3: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
2: Sí, sí, sí.
3: Remarcable.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
3: cert,
2: cas, digues.
3: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
3: Portem 6 temporades, eh?
2: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
3: Abocador.
2: Abocador, conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
7: My name is Corinne Maillard, detention director at Shen West Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
8: Rise and shine!
7: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
9: He's a bad seat. Nothing good will come of it.
10: What are you going to do? Come on.
11: Rehabilitation.
12: Hey, that's what your job is.
13: Michelle, I call Michelle. Was born for
14: this. But this job is all about listening.
2: És una presó de Chenoise.
1: De Chenoise, sí.
2: Chenoise, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
2: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
3: Un
2: terratinent,
3: un,
2: no?
3: Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
2: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
3: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
2: Ah.
3: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
2: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
15: ¿Quién eres?
16: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
15: Tengo formación en esto.
16: No tanta como yo. ¿Es así?
15: Ya.
16: Te lo explico.
15: No me jodas.
16: Quiero la verdad.
15: ¡Nigley! Has estado ocupada.
0: Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
6: ¿No sabes leer?
2: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
3: Nigli.
2: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
3: Pues què? Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
2: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant de trames que no s'han explotat mai.
3: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això,
2: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
8: Come on! Come on! What was that? We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
11: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
17: You all need to get out of here before it comes back.
18: Before what comes back?
17: Whatever's haunting these woods.
18: Haunting?
2: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
3: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
2: Vale, no ho sé.
3: A més,
2: bueno, clar,
3: és més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
2: sí,
3: això.
2: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
3: Sí.
2: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
3: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
2: I s'estrena a Comedy Central.
3: S'estrena a Comedy Central, sí, correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
2: Vale.
3: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, doncs els llocs que tenen noms que a ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
2: Claro.
3: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
2: Claro.
3: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
2: Carai.
3: Una mica per riure d'aquesta decisió. Yeah. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics. Amb els
2: molt
3: nens,
2: a tope, què vols dir? A favor o en contra?
3: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, yeah. Ostres, era...
2: Too much.
3: Sí, o sigui, yeah. De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
2: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
3: I tant!
2: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie, que es diu Belleza Plàstica.
6: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
19: Aquí viene la mano de Dios.
6: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
2: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
3: Sinopsi Netflix.
2: Sí.
3: Tres línies, sí. Vinga.
2: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
3: Exacte.
2: A Netflix, el que també arriba... Ui.
3: Digues.
2: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga, eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és... Cada un d'aquests cops va posant... escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir no a la llum.
0: Ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, per l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podies ir mirant-la.
0: T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels
1: menhirs.
0: Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: es
1: parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Párrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustats.
1: No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que es estrené aquest
1: a veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu nassos. Sí, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la 9a Simfonia de Beethoven, coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi, precisament, de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporirades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat, o sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Moianès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellavista.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECA, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, eh? Molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents
12: podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència i demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
13: Perfecte. Sense restriccions.
12: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja, i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
13: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
12: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el
14: serà... Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres, amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
15: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró, i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el sindicat de l'habitatge i diversos veïns que que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
14: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents, doncs, del que pugui passar. Clara, estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
16: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi, també s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
14: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
17: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
14: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Obrim la plana esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
18: It's gonna be, for me, very
19: interesting. Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
18: Players and coach, they changed some things, so...
19: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
18: Energy is going to be a very important part of the game.
14: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
20: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
14: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 7:15 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
21: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos, una salida difícil. Y luego pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú, en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa de on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports, destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2020.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
9: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
9: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps fent pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que s'us acut, vaja?
9: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment hi ha sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farses, el carrer se'ls girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs? N'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Gràcies. Adeu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
10: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs, d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran als mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa, després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs, les bosses i tot el que doncs, han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs, aquest acompanyament. I intentem, sí, ens poden atendre perquè, òbviament, doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
11: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita anar al cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
12: Vaig amb moto i amb cotxe. El dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat. I la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25. O sigui que es nota.
13: Notan más coste y más... Bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo. Pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
11: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estona i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport, restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar amatents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania, per

0: sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
1: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del corredor nord-est, els Avant, els Euromed, i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores, i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Avui parlarem de les diferents activitats del mes de la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Serà el mes d'octubre. Avui parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de diferents activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, sobretot dissabte, la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, que comptarà amb una trentena de comerços i prop de 40 carrers a la plaça Font de la Roda. Ens acompanyarà avui la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo. I també parlarem de la 15a edició de la cursa de la tardor. Serà nocturna i serà aquest dissabte 3 d'octubre. Parlarem amb el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. També celebració important, els 50 anys de l'Associació de Veïns del Palau, que organitzen una jornada festiva i solidària aquest dissabte 3 d'octubre. I també parlarem de la gesta del pilot Xavi Artigas. El pilot de Sant Andreu de la Barca manté viva la lluita pel Mundial d'Esport Bike després d'un doble podi a Cremona, a Itàlia. Només queden dues curses per finalitzar el Mundial i possibilitats en té moltes Xavi Artigas de ser coronat campió del món de Superbike. També parlarem de la ruta de l'etapa, ja sabem, des de fa uns dies les etapes guanyadores, i també parlarem de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Contarem també amb l'espai del Món és Digital amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran, per tothom. O sigui que, bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí. Amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park.
0: Que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia, doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè què volem? Un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates que és un pont o el que sigui, al comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder o sigui no té renovació, llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no?, dels comerços total. Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent. S'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors, ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més, al cap i a la fi, qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble, pagant impostos, fent barri, a més, que un poble tingui botigues, vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors, s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i
1: sí,
0: que els clients, els santandereus i santandereuenques, han de conèixer, no?, i han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7 o un 8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
1: sí,
0: de la Roda.
1: Sí, sí,
0: i finalitzeu a les 7, eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
0: La cursa és al vespre, no coincideix.
1: No coincideix, bueno. La cursa, la processó,
0: o sigui, moltes,
1: del Rosario...
0: Hi ha moltes activitats en el
1: sí,
0: mateix
1: ens agrada, dia. Es veu que ens agrada aquesta data.
0: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no?, abans,
1: sí,
0: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració. Que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'EXAP, gràcies per acompanyar-nos. I dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment. Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no, o no?
1: A veure què fem.
0: A veure si
1: poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual es perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pels missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I més activitats de cara a aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns al Palau celebra 50 anys d'història amb una jornada festiva i solidària. Serà aquest dissabte, dia 3 d'octubre. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns al Palau està de celebració. L'entitat compleix 50 anys d'història i ho vol compartir amb els veïns i veïnes del barri amb una jornada festiva que tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Durant aquest mig segle, diverses juntes, col·laboradors i veïns han contribuït al funcionament de l'associació i a la vida comunitària del barri. Per saber-ne més, hem parlat amb dues generacions de veïns del Palau, l'Òscar Cívico, actual vicepresident de l'associació, i l'Antonio Cívico, expresident i fundador de l'associació.
4: Nos haces al Palau porque estábamos en medio de una huerta y teníamos que movernos por ahí, y fueron los accesos al Palau, los primeros reivindicaciones. Ya desde entonces empezamos con la estación, con el apeadero del Palau, que era apeadero, que ahora sigue en una estación, pero bueno. pero lo primero eran los accesos, que eran fatales.
3: ¿Y cómo nació esta asociación en el 76?
4: Perdona, aquellos que con esto no están. En el Palau llegamos gente joven y gente de todas las comunidades o de todas las provincias. Y entonces, pero con muchas inquietudes. Y ya empezamos, y bueno, y las necesidades también. Teníamos unas necesidades que no nos las cubrían. Y entonces había que espabilarse. Y ahí empezamos cortando la Nacional 2. Empezamos haciendo, ya en aquellos tiempos, en el 76, ya empezamos haciendo manifestaciones y reivindicando por todos sitios. Veníamos al ayuntamiento a reivindicar el asunto de las basuras, que estaba fatal. Bueno,
3: es decir, pues, que es un grupo de vecinos muy diversos que se juntaron por un motivo de un barrio que necesitaba unas necesidades, ¿no?
4: Exactamente, sí.
3: En aquests 50 anys el barri ha canviat moltíssim. ¿Quins són els canvis que més destacaríeu des de l'associació?
4: Ya que tuvimos unos accesos importantes, empezamos a escalar un poquito más. Y entonces ya reivindicamos la Avenida Constitución tal como está. Que esa Avenida Constitución, estuve yo en la Diputación de Barcelona, que me la enseñaron en un plano tal como estaba, que se llamaba el Plan Sant Jordi, que íbamos a salir al Congo de arriba, de Martorell. Y ya empezamos con la reivindicación de hacer ya una avenida ahí en condiciones. Se modificó después un poco, pero ya empezamos por esa reivindicación. Y luego los demás, ya lo de la, lo que sí seguimos dándole caña fue a lo de la estación, y al final lo conseguimos también. Al puente que cruza por ese puente, se cruzaba antes los ferrocarriles. Ese puentecito tuvimos mucho problema porque había un poste de teléfono que no lo quitaba, y entonces no podían hacer el puente porque hasta que no modificaran aquello. Pero al final conseguimos, a fuerza de reivindicaciones y de muchas luchas, conseguimos que lo quitaran y que nos hicieran el puente.
3: És a dir, m'estàs parlant dels accessos, de l'Avinguda Constitució, de l'estació del tren. Quina va ser la lluita més difícil d'aconseguir, de totes?
4: Sí, l'estació, jo diria que l'estació. L'estació, sí, perquè ja l'acceso se consiguió a força també d'esforç, però lo que más eso lo reivindicamos una vez, ¿no? Cuando se cubrió lo del tren aquí, se hizo un casteller y ya se reivindicó la estación del Palau, que eso debe de estar en la hemeroteca esta por aquí. Debe de estar una chica que subió arriba y extendió un pergamino con la reivindicación de la estación del Palau.
3: Uh-huh. És a dir, que sou una associació combativa.
4: Sí, sí, muy combativa, muy combativa. Salimos hasta la Voz de Galicia. En aquellos años.
3: L'associació ha passat per diferents juntes, moltes persones hi han dedicat molt temps. Quin paper han tingut tots aquests veïns i col·laboradors en la història de l'entitat?
4: Yo estuve en los primeros 6 o 8 años, es cuando más activo estuve, y luego ya después yo me jubilé y me marché a la provincia de Gerona y ya no he estado muy... Pero en aquellos tiempos, a continuación hubo un poco de bache en la asociación. Y yo cuando venía por aquí los veía, pero el bachecillo de que había gente que estaba porque no se cerrara la asociación. Pero después se fue reivindicando y lo han cogido ya estos que te digo y van perfectas.
3: I avui dia, tornem avui en dia, quines són les principals preocupacions o necessitats dels veïns i veïnes del Palau?
5: Doncs avui dia el que més reivindiquem és el tema de que tenim bastant sort. No ens podem queixar perquè tenim un regidor de barri, l'Andreu, i la veritat està bastant per nosaltres, però sí que és veritat que el barri necessita... El tema neteja és una mica... Tenim bastantes baralles amb ells, el tema neteja sobretot, i el tema... suposo que això passa a tots els barris, el tema de la nit. Surol per la nit, la gent, botellón, etcètera. Aquestes que potser són les coses més importants.
3: El tema de botellón m'imagino que és perquè teniu places, no?
5: No, el plaça és sobretot a la zona on està la parada de l'autobús, però la que dona cap a les colònies, doncs allà hi ha un puesto allà que hi ha bastant soroll. I abans era pitjor, perquè abans estava el punto G i era pitjor. Però clar, i això i el tema, sobretot el tema de la societat. Sí que és veritat que es nota que el tema dels jardins estan molt deixats, amb el tema de la sequera que hi ha hagut i tal, està molt deixat, i la brutícia sí que es nota una miqueta.
3: Uh-huh. Aquest aniversari no és només una celebració de l'entitat, sinó també de tot el barri. Què diríeu que caracteritza els veïns del Palau? Com són els veïns del Palau a diferència dels veïns d'un altre barri?
5: Doncs els veïns del Palau són del Palau. O sigui, i ho reivindiquem sempre. Nosaltres sempre ho diem. Hi ha molta gent que no li agrada, però nosaltres ho diem. Nosaltres no som de Sant Andreu, som del Palau. O sigui, i hi ha gent molt variada, i això jo crec que és el que ha fet que el barri sigui tan, tan bonic i tan profer. Perquè hi ha de tot, hi ha de tot, de tot. I
3: aquest caràcter que expliques especial del Palau té a veure amb el que ens explicava el teu pare de que abans era un barri aïllat?
5: Sí, evidentment. Nosaltres abans nosaltres no sortíem del Palau. Nosaltres dèiem anem a Sant Andreu. O sigui, per nosaltres Sant Andreu era un altre poble i estava un altre puesto. I nosaltres teníem tot la que és la d'aquí fins al Palau, tot era camp, tot era camp. Van fer l'esqueleto que es deia, que era el que és la Urbis, i allò va estar un bloc que van fer allà, que va quedar a mitges, i allò va estar de temps, i era tot camp, tot camp, tot camp. Llavors, clar, era normal que nosaltres ens sentíssim només del Palau.
3: Aquest dissabte 3 d'octubre heu preparat una jornada molt completa amb una paella popular, bingo solidari, actuació d'Anna Guerrero i Tardeo. Com serà aquesta celebració dels 50 anys?
5: Doncs esperem primer que no ens fastidi la lluvia, la pluja, el primer. I, bueno, serà molt especial, perquè nosaltres és molt especial. Nosaltres, l'associació que estem ara a la Junta, a veure, nosaltres portem des del 2018. O sigui, ja portem uns anys. I hem tingut bastants problemes per començar, perquè, clar, ningú volia fer-se càrrec. Vam començar, vam tenir problemes amb l'anterior Junta, vam tenir bastants problemes. No va ser un canvi fàcil. Però, bueno, al final ens hem sortit amb la nostra i per nosaltres serà molt especial, molt especial.
3: Després d'aquests 50 anys que hem arribat des de l'Associació de Veïns del Palau, quin és el futur que us agradaria per l'Associació de Veïns? Què us agradaria que passés durant els pròxims 50 anys si poguéssiu fer una carta als Reis?
5: Bueno, sobretot el que ens agradaria és que tinguéssim més mans. Perquè sí que és veritat que la Junta nosaltres fem bastant, però moltes vegades ens falten mans. Que hi hagués més gent a la Junta que s'involucrés, sobretot perquè quan són temes de festes i tal. A nivell administratiu, més o més, s'emporta, però quan arriben festes i tal, i la gent col·labora molt, perquè també ho hem de dir, que la gent col·labora, però que estigués a la Junta perquè estàs com més involucrat. Però, bueno, jo si seguim com estem fins ara, com deia aquí, virgencita, virgencita, que me queda com estoy.
3: Tenim aquí un testimoni de pare i fill que ha pres el testimoni amb l'Associació de Veïns del Palau. Si haguessis de definir una frase que han estat tots aquests 50 anys, que ho has vist des de petit amb el teu pare i ara com a ja adult, com definiries aquests 50 anys d'Associació del Palau?
5: Bueno, ha hagut ombres i llums, com es diu. Va començar molt bé al principi, però clar, jo no me'n recordo, perquè jo tenia un any quan va començar l'associació, de 75. Però sí que va haver una època bastant que ja la gent no volia involucrar-se, no feien tantes coses, la gent era bastant gran i, clar, li costava. Va haver una junta que ho va intentar fer, que ja és un esforç perquè ho va intentar, però no va acabar de quadrar. I ara, bueno, jo crec que ara està bastant bé la cosa.
3: Doncs si vols fer una crida que la gent participi aquest dissabte 3 d'octubre, s'acosti al Palau i participi de totes les activitats que teniu organitzades.
5: Doncs, bueno, el dissabte 3 d'octubre estarem a la plaça gran del Palau, fem una mica de gresca, paella, tenim una activitat de sorpresa a primera hora, paella, i després, doncs, el bingo solidari, que està molt bé, que sempre donem una part a alguna associació o alguna ONG d'aquí, intentem que sigui del poble sempre. I, bueno, ja els comerços ens donen alguns regals, també es reparteixen, i, bueno, i després l'Anna, que vindrà a cantar, i després una mica de tarda, que estarà molt bé, estarà molt bé.
3: La celebració començarà a les 11 del matí amb activitats sorpreses i continuarà amb una paella popular de la 1 a les 3. A la tarda hi haurà un sorteig de donacions de comerç del barri, un bingo solidari i l'actuació d'Anna Guerrero. La jornada acabarà amb un tardeo musical de 6:30 a 8:30, una festa que servirà per recordar els 50 anys d'història de l'entitat i alhora mirar cap al futur del barri.
0: I tot seguit, continuem amb els esports, en aquesta ocasió parlant del pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavi Artigas. El pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavier Artigas, arribarà a Xerès amb només 12 punts de lideratge del Mundial després d'un doble podi a Cremona. El pilot de Sant Andreu de la Barca, que disputa aquesta temporada el Campionat del Món d'Esport Bike, es situa segon a només 12 punts del líder i només una doble cursa a Xerez, que falta per finalitzar el campionat. Artigas s'ha mostrat molt satisfet de la jornada d'aquest cap de setmana.
6: Bueno, des del principi el cap de setmana es va presentar bastant bé. És un circuit bastant petit, tipus karting, que se'm dona bé i vam trobar una molt bona posta a punt de la moto a Magnicurs. I res, hem seguit amb la mateixa línia de treball i la veritat que ha donat resultats. Primera cursa, primera posició i la segona, segon. Així que el cap de setmana en general ha sigut molt positiu.
0: Xavier Artigas, que manté ben viva la lluita pel títol del Campionat del Món d'Esport Bike. El pilot de Sant Andreu de la Barca ha completat un excel·lent cap de setmana al circuit de Cremona a Itàlia, on ha aconseguit la victòria, com dèiem, en la primera cursa i la segona posició en la segona. Uns resultats que li han permès situar-se a només 12 punts del líder del Mundial, David Salvador, quan només queda la ronda final a Xerez. Per tant, les opcions de guanyar el títol mundial encara hi són.
6: Sí, que hi ha molt poquet de campionat. L'última cursa serà Jerez, que fem doble cursa. I res, entràvem aquí a Cremona amb 30 punts i hem retallat més de la meitat. Així que la idea principal i l'objectiu és seguir amb aquesta línia de treball per Jerez. I segur que serà un cap de setmana intens en el que lluitarem fins al final per intentar emportar-nos el campionat, que és l'objectiu des de principi d'any.
0: Xavier Artigas també ha fet valoració d'aquesta temporada, una temporada que la qualifica de molt bona.
6: La veritat que sí, aquest any està sent molt bo. Des del principi sabíem que podíem fer coses bones, perquè més o menys és la mateixa moto que portava l'any passat. I bueno, sabíem que amb l'equip i el meu estil de conducció podíem adaptar-nos molt bé a la categoria i així ho estem fent, així que res, apretar fins al final i intentar complir l'objectiu.
0: La victòria d'Artigas a la primera cursa també ha deixat una imatge curiosa. El pilot de Sant Andreu de la Barca va celebrar el triomf imitant una celebració del futbolista del Barça, Fermín López, una idea que havia preparat amb el seu germà.
6: Bueno, la celebració de Fermín va estar escollida amb el meu germà. La primera cursa que vaig guanyar aquest any ja vaig fer referència a una celebració d'una altra cosa, però vaig fer una celebració especial i tenia pendent fer aquesta de Fermín. És un jugador que m'agrada molt, del Barça, i res, al meu germà li agrada també molt el futbol, així que hem aprofitat i ha sigut escollida per la celebració i espero que l'hagi agradat a tot el món del Barça. I res, a veure si puc fer una altra celebració a Jerez.
0: Xavier Artigas, que arribarà, per tant, l'últim cap de setmana de la temporada del Mundial encara a l'abast. 12 punts separen David Salvador i el pilot de Sant Andreu de la Barca amb 50 punts encara en joc i dues curses a Xerez que decidiran el campió mundial.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest...

0: magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots... formem la comunitat.
1: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert, en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres, doncs, per exemple, solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Goan, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i, per tant, doncs, realment aquesta conferència, Educar i acompanyar en presència, ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no?, doncs, generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no?, de poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
1: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també aquelles persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar, i per tant familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
2: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre, i disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
1: Important també, a final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
2: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres. Dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam.

0: per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
1: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual els dimarts a Ràdio Sant Andreu, comptem amb un nou espai, amb un nou podcast del Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupaments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència capacitat humana, en aquest cas, per aturar-los. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. Tres persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot el món. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que t'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etc. A la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviam, òbviament, i realment, d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no? Sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant, perquè hi ha aquestes 6ena o 7ena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos, procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa a una, o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular la tecnologia desenvolupada fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que genia, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: El Món és Digital, un dels podcasts de Ràdio Sant Andreu, un dels podcasts que escoltem doncs els dimarts aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM i en aquest programa del Via Directa. Ja tenim dades de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Obté la millor valoració global dels darrers anys amb un 8,2.
4: La Festa Major 2026 ha obtingut la millor valoració global de les 4 edicions que porta en marxa l'enquesta ciutadana, amb un 8,2, un notable alt. Aquesta nota incrementa respecte a l'any anterior 0,6 punts, passant del 7,6 al 8,2. Entre els punts més ben valorats pels santandreuencs hi trobem el dispositiu especial de seguretat, que ha obtingut una valoració mitjana de 4,3 sobre 5, també el dispositiu especial de neteja, que ha obtingut una mitjana de 4,2 sobre 5, i en tercer més ben valorat és el punt lila, amb un 4,4 sobre 5. Les dues actuacions musicals més ben valorades amb la mateixa nota, amb un 4,1 sobre 5, són Los 80 Principales i Fitos i Fittipaldi. Amb dues han obtingut un notable alt amb un 8,2, seguides de prop per Xenoa i Obús, també empatades amb un 3,8 sobre 5, és a dir, una nota notable d'un 7,6. El regidor de Participació Ciutadana, Javier Romero, valora molt positivament l'increment de la participació i assegura que aquesta pujada demostra que la ciutadania s'està adaptant a la plataforma Decidim Sant Andreu.
5: Agrair a les 301 persones que han participat en aquesta darrera enquesta de valoració i doncs, les meves conclusions són molt positives perquè augmentem la participació en aquest procés, fet que demostra doncs, que la nostra ciutadania cada cop s'acostuma més a anar a aquesta plataforma de participació, el nostre Decidim Sant Andreu, però que també doncs, avala les millores que l'Ajuntament implementa a la Festa Major arrel de les propostes d'edicions anteriors.
4: Parlant de participació, abans d'entrar les notes, com està, si la participació està pujant, està baixant, com fluctua?
5: Doncs hem crescut, no sé si és un 86% respecte a l'edició anterior. Com dic, és un fet que demostra que la ciutadania doncs està creient-se aquesta plataforma que havia implementat amb la Festa Major del 2025. I bé, al final els aspectes generals de la Festa Major milloren substancialment en tots els aspectes, fet que, com dic, doncs agraïm a la ciutadania aquestes valoracions i que ens empenta a continuar treballant en aquesta mateixa línia.
4: Ja entrant en matèria, la valoració general de la Festa Major 2026 és d'un 8,2, o sigui, és un notable alt. En comparació d'altres anys, la nota puja.
5: Puja i, de fet, és la millor valoració de les quatre edicions que portem. Per tant, com dic, i potser em repeteixo molt, però reafirma que la ciutadania valora i agraeix que les propostes que en edicions anteriors ens han anat fent i que hem anat implementant, després s'avalen amb la valoració posterior que es fa.
4: Entrant també en detall, les notes com per exemple de la seguretat o especialment la de neteja són bastant altes.
5: Sí, hem arribat a un 4 sobre 5, és a dir, un 8 en la qüestió de la neteja. Perdó, un 4 amb 2, és a dir, un 8,4. La qüestió de la neteja de recinte firal, i un 4,3, és a dir, un 8,6 sobre 10. En la qüestió de seguretat també ens ho han reafirmat en els comentaris oberts que la ciutadania podia fer, que han vist una Festa Major molt organitzada, molt segura, molt planificada a nivell neteja, i són dels resultats més alts que hem tingut fins ara, així que molt contents.
4: Com creus, a què respon aquestes notes? És la bona feina o és la reacció a través de lo que demana la ciutadania o un mix?
5: És que sempre és una barreja, o sigui, la nostra ciutat la creem tots i totes plegades, llavors l'Ajuntament implementa unes mesures, però si després no tenim eines d'avaluació per veure si són efectives, només es quedem en la nostra pròpia percepció, i això, doncs, al final és una visió poc realista, no? Amb les valoracions dels ciutadans i ciutadanes que ens han anat fent aquestes edicions, hem anat trobant aspectes de millora que podíem fer en aquestes qüestions organitzatives i que es demostren que són una bona decisió a implementar.
4: A més, m'agradaria destacar que de les 300 persones que han participat, 150 han fet aportacions escrites. Això, a grosso modo, és gairebé un terç de persones que s'han dedicat a escriure.
5: Sí, i no només aquestes 150 propostes, que són moltes, sinó que després, des del Departament de Participació Ciutadana, fem potser la tasca més pico i pala, diguem-ne, d'aquests resultats, que és analitzar totes aquestes aportacions i categoritzar-les, perquè molts cops un ciutadà en el seu calaix de propostes doncs parla de diversos aspectes, i llavors d'una mateixa proposta poden sortir diferents qüestions a tractar, i això ens ha fet passar d'aquestes 150 respostes a 224 categories en aquests comentaris, que al final doncs es poden observar tendències generals de propostes que són doncs interessants d'estudiar en el futur.
4: L'enquesta de valoració ciutadana ha comptat amb un notable increment de la participació i ha destacat especialment els dispositius de seguretat i de neteja.
3: I parlant de la Festa Major, fa uns dies es donava a conèixer quines van ser les millors tapes de la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Una edició que va comptar més de 6.200 tapes servides. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la categoria de tapa tast i també de la categoria de la millor tapa dolça. Tot seguit, ho recordem. La Tieta amb Baititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta Baititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast, i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la Ruta a la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
6: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
3: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
6: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
3: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
6: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència, de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
3: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
6: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
3: Això en un cap de setmana, eh?
6: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
3: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
6: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger. A través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
3: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
7: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
3: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
7: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
3: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
7: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la Ruta de la Tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
3: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
7: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
3: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
7: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, a la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya que s'ha camisat el ron amb el gelat de coco, ens va entrar tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
3: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
7: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
3: Ja pensant en l'etapa del 2027?
7: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
3: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
8: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit, i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agraïm molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
3: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
9: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final doncs, tot és suma i és un èxit, penso.
3: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
9: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
3: Propera edició 2027.
9: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
3: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més històries en aquesta via directa i ara també amb els companys de la xarxa ràdio, un nou podcast de Coses que passen. Avui, la guerra del futbol.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi.
Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar l'única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apolo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna,

0: Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i, un cop classificat, va perdre els tres partits que va jugar, contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica, i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
2: Un nou podcast, un nou espai dels companys de la xarxa ràdio que escoltem també aquí a Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dimecres amb molta més informació. Més informació també a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Dani, a tu t'hagués...

0: preparat ser llibreter o crític literari?
1: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent, i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo, i llegir és el que desperta.
0: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
1: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt l'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
0: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això, doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
1: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
0: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
1: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu, a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig, per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
0: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
1: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi ha coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfect, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
0: És veritat.
1: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... la gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil, sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Levareu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
0: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
1: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
0: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
1: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí.
0: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler,
1: jo,
0: però no, tu no pares.
1: Jo no paro, no, perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics. S'està traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
0: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
1: Sí.
0: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
1: S'ha de fer moltes coses, per exemple, moltes reunions amb so, per exemple, perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons, fer la producció musical, que és, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments, després reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, m'està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
0: I el primer dia és el 5 d'octubre?
1: 5 d'octubre, sí.
0: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
1: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura, i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip, perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar, da igual si et posen no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
0: Dani, jo volia a tota aquesta feinada que tens per endavant afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa que es diu Rambla 54 i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica des del dia del primer assaig o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
1: Clar, i tant. Sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
0: És un superluxe, això, Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
1: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon. Però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu Desindiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure de, sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc. Perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant els subjectes. I parla d'això. I crec que és molt important. I sí, en certa manera crec que també representa Crash.
0: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
1: I tant, jo crec que et fliparà.
0: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar... en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
3: Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dos vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva
0: que
2: passió,
0: sí,
2: que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal?
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració en guany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre, corre, corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això clar. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino els gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants caps.
0: Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller. I també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què s'ha d'haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces... I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot... Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant, i tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
5: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
5: sí,
2: com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
2: Clar,
5: sí, així és.
2: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
5: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
2: Sí, exacte.
5: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
2: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
5: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
2: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que venen de molt, molt lluny.
5: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
2: Ostres, quina davallada.
5: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
4: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
5: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional i a més que puguen ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers en queden molt pocs i realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguanta més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
4: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
5: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota la protecció del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
5: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
5: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
5: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
4: Fins aviat.
5: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. Sí, que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat. Gràcies,
2: Gràcies.
0: Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Olira Ràdio. Sergi Giovanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie, si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte. coses. No saben què fotre amb Sky Showtime, perquè per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de tres anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria implantant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, ja no ho sé.
1: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna a l'estrena, sí.
1: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
1: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
2: Sí, senyor.
1: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí?
1: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: Correcte.
1: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
2: Sí, no,
1: tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
1: Els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
1: en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
1: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí.
1: Ja he vist Widow's Bay.
2: I què?
1: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, a favor.
1: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
1: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets, la vaig acabar ahir, i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
1: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
1: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
1: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. Al final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
1: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
2: bé.
1: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
1: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, eh, només?
1: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
1: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
2: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
1: Molt bé.
2: 8 sèries?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
1: bueno,
2: això.
1: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
1: això
0: que...
1: és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
2: és,
0: no
1: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
1: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, que el wifi tal...
1: Aviam, podeu seguir parlant, perquè per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? Això no deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
1: Warner
2: no?
1: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
1: En Cis Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
1: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, em diu que en surtin.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
1: alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
2: Pues re, escolta.
1: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, clar.
1: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta franquícia,
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
1: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: Són...
0: contraposició vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi... crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
2: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
1: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
2: Vull dir, a més, estan amb, a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: En tu ser el dia?
13: Sóc en Capità Utac. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
1: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
2: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
2: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
2: Exacte.
1: Bueno, has dit polaca...
0: Polaca som nosaltres, eh?
1: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
0: Mira,
1: perquè
0: Sergi,
1: no passes un moment per fer una canviada.
2: A més, perdó,
1: cara,
2: la
1: i
2: pàgina...
1: I has dit novel·la polaca, clar.
2: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
0: sí?
2: Que quan ho extreguis ja estàs fora en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
2: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
2: Algú té contractat i...
1: Els pares de la Maria, no cal que diguen mentires.
2: No passa res, jo també
1: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
1: A nivell
0: sí,
1: de qualitat, sí, em sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
2: Entens? O sigui,
0: sí,
2: des de l'inici
0: sí.
2: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí.
2: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: per cert,
0: cas, digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
2: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
2: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: Have you ever seen a man not afraid to die?
23: He's a bad seed. Nothing good will come of
24: it. What are you going to do? Well, come on.
25: Rehabilitation.
26: Hey, that's what your job is.
27: Michelle, I call Michelle. Was born
26: for this. But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
2: De Chenoise, sí.
0: Chenoise, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen, són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, un, és que, mare de Déu, un, que és un lugarteniente?
2: Un
0: terratinent?
2: Un, no. Sí, una, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya. Yeah.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
2: Nigley.
0: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per per trobar un mal, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues
0: què?
2: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus vintanyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i, sobretot, el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això,
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that? We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
6: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
5: You all need to get out of here before it comes back.
6: Before what comes back?
5: Whatever's haunting these woods.
6: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
2: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
2: A més,
0: bueno, clar,
2: és més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
2: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
2: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
2: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Doncs pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
2: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
2: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
2: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America. Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els
0: molt
2: nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
2: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
2: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, però això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ja l'hem explicat, ens saltem al tràiler.
2: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
7: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
8: Aquí viene la mano de Dios.
7: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
2: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
2: Tres línies, vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
2: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba... Ui.
2: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, que vols que et diga? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita por tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última, que era la... És que no, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne-Huillon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishom com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format... Fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un
0: ajustat.
1: Format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrena aquest
1: dia. A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si
1: teniu nassos.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí. Aquí l'Això van ser l'Espai de Sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly. Que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly. Com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser La meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella, com a dona, hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en un altre. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: "Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuo." Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI. Feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella d'oli deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: "I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats." El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó "I Will Always Love You", "T'estimaré sempre", que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: "No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
4: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
4: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
3: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
5: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
3: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
7: So what next, or is this just the start of a general decline?
3: També des d'aquest dilluns HBO s'hi ha estrenat Youth.
7: No more for me? You can still be sexy when you're 60.
3: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
8: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
9: Tranquilo todo el mundo.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
10: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
11: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
10: Constantemente.
3: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
12: ¿Alumnos?
13: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
14: ¡Vamos arriba, señoritas!
3: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
15: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
3: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
16: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
3: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
16: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
3: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
17: Bingo, bango, bongo, clean.
3: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
18: ¿Te follarías a mi novia?
19: No, no lo haría.
18: ¿Puedo contar que te la has follado?
19: No, no puedes.
3: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
20: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
12: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
3: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de tres adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
21: Bienvenidos a Hillman, la mejor universitat negra con diferencia del país.
3: També aquest dijous, i encara a Netflix, hi trobem Un Mundo Diferente.
22: Mis padres sabían que vendría a Hillman, incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
23: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
3: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
24: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
3: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
24: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
3: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
25: Do not play with things you do not understand.
26: Alfred Connaught, disinherited his son.
3: Encara aquest divendres, Sky Showtime, i arriba Possession.
27: Juju, si te si, don't touch it.
3: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la turmenta en els seus malsons.
28: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
3: També aquest divendres arriba HBO Max, Four Block Zero.
28: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
3: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
29: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
30: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
29: Suicidio.
30: Eso parece.
3: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
30: Se pondría collar y pendientes.
29: Oiga, ¿podemos tutearnos?
30: Por supuesto que no.
29: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
3: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
31: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
32: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
3: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
33: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
3: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
34: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
3: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
35: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
3: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
33: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
3: Un altre

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dimarts, dia 29 de setembre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la tempesta de l'aiguat que ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut en només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte, ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, al tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer o fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà protecció civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i protecció civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem tenint una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons. Doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor. Serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la tempesta de l'aiguat que ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut en només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte, ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat. Però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible. I clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir, i amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Des de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem estrenat una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors.

0: els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
1: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I el ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
0: Doncs sí.
1: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
0: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. La festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons. Doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
1: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor, serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
1: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Jornal.

0: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón en la producción. Y tu amigo Tony Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
1: Tony, ¿quina podria ser la cançó de la teva vida?
2: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors, era una de les models més importants que hi havia al país, no?, mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
1: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
2: però
1: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: Take My Heart Away, Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Digo, hola Albert, fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu, quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurhythmics. Em sembla també una altra gran cançó, bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurhythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir... Wow.

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Déu Rítmix, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el...

0: la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bee Gees, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Estat.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estany fort.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ell d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. També encantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és. Així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí. Original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada. I poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament. I això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa. Mai hem vist una de tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: també. Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè a lo millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent i m'estic més espel d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 1, 3 setmanes, i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Backs to Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor para el sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gently weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat.

I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. It's all right. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hell, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de Wight es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Hold your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe
0: però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Avui parlarem de les diferents activitats del mes de la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Serà el mes d'octubre. Avui parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de diferents activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, sobretot dissabte, la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, que comptarà amb una trentena de comerços i prop de 40 carrers a la plaça Font de la Roda. Ens acompanyarà avui la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo. I també parlarem de la 15a edició de la cursa de la tardor. Serà nocturna i serà aquest dissabte 3 d'octubre. Parlarem amb el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. També celebració important, els 50 anys de l'Associació de Veïns del Palau, que organitzen una jornada festiva i solidària aquest dissabte 3 d'octubre. I també parlarem de la gesta del pilot Xavi Artigas. El pilot de Sant Andreu de la Barca manté viva la lluita pel Mundial d'Esport Bike després d'un doble podi a Cremona, a Itàlia. Només queden dues curses per finalitzar el Mundial i possibilitats en té moltes Xavi Artigas de ser coronat campió del món de Superbike. També parlarem de la ruta de l'etapa. Ja sabem, des de fa uns dies, les etapes guanyadores, i també parlarem de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Contarem també amb l'espai del Món és Digital amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran, per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia, doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara ens, a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè què volem? Un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder o sigui no té renovació. Llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no?, dels comerços total. Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors s'ha de, ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble pagant impostos, fent barri, a més que un poble tingui botigues vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i
1: sí,
0: que els clients, els santandereus i santandereuenques, han de conèixer, no?, i han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7 o un 8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font,
1: sí,
0: de la Roda.
1: Sí, sí,
0: i finalitzeu a les 7, eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
0: La cursa és al vespre, no coincideix.
1: No coincideix.
0: No coincideix.
1: Bueno, la cursa, la processó, o sigui, moltes, del Rosario...
0: Hi ha moltes activitats en el,
1: sí,
0: en el mateix
1: ens agrada, dia. Es veu que ens agrada aquesta data.
0: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per bé, fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no?, abans,
1: sí,
0: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració. Que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar i comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'EXAP, gràcies per acompanyar-nos. I dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment. Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no, o no?
1: A veure què fem.
0: A veure
1: si poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual els perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco Esperanza i Vida i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitat de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pel els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I més activitats de cara a aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns al Palau celebra 50 anys d'història amb una jornada festiva i solidària. Serà aquest dissabte, dia 3 d'octubre. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns al Palau està de celebració. L'entitat compleix 50 anys d'història i ho vol compartir amb els veïns i veïnes del barri amb una jornada festiva que tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Durant aquest mig segle, diverses juntes, col·laboradors i veïns han contribuït al funcionament de l'associació i a la vida comunitària del barri. Per saber-ne més, hem parlat amb dues generacions de veïns del Palau, l'Òscar Cívico, actual vicepresident de l'associació, i l'Antonio Cívico, expresident i fundador de l'associació.
4: Nos haces al Palau porque estábamos en medio de una huerta y teníamos que movernos por ahí, y fueron los accesos al Palau, los primeros reivindicaciones. Ya desde entonces empezamos con la estación, con el apeadero del Palau, que era apeadero, que ahora sigue en una estación, pero bueno. Y lo primero eran los accesos, que eran fatal.
3: ¿Y cómo nació esta asociación en el 76?
4: Perdona, aquellos que con esto no están. En el Palau llegamos gente joven y gente de todas las comunidades o de todas las provincias. Y entonces, pero con muchas inquietudes. Y ya empezamos, y bueno, y las necesidades también. Teníamos unas necesidades que no nos las cubrían. Y entonces había que espabilarse. Y ahí empezamos cortando la Nacional 2. Empezamos haciendo, ya en aquellos tiempos, en el 76, ya empezamos haciendo manifestaciones y reivindicando por todos sitios. Veníamos al ayuntamiento a reivindicar el asunto de las basuras, que estaba fatal. Bueno,
3: es decir, pues, que es un grupo de vecinos muy diversos que se juntaron por un motivo de un barrio que necesitaba unas necesidades, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí.
3: En aquests 50 anys el barri ha canviat moltíssim. ¿Quins són els canvis que més destacaríeu des de l'associació?
4: Ya que tuvimos unos accesos importantes, empezamos a escalar un poquito más. Entonces ya reivindicamos la Avenida Constitución tal como está. Que esa Avenida Constitución, estuve yo en la Diputación de Barcelona, que me la enseñaron en un plano tal como estaba, que se llamaba el Plan Sant Jordi, que íbamos a salir al Congo de arriba, de Martorell. Y ya empezamos con la reivindicación de hacer ya una avenida ahí en condiciones. Se modificó después un poco, pero ya empezamos por esa reivindicación. Y luego los demás, ya lo de la, lo que sí seguimos dándole caña fue a lo de la estación, y al final lo conseguimos también. Al puente que cruza por ese puente, se cruzaba antes los ferrocarriles. Ese puentecito tuvimos mucho problema porque había un poste de teléfono que no lo quitaba, y entonces no podían hacer el puente porque hasta que no modificaran aquello. Pero al final conseguimos, a fuerza de reivindicaciones y de muchas luchas, conseguimos que lo quitaran y que nos hicieran el puente.
3: És a dir, m'estàs parlant dels accessos, de l'Avinguda Constitució, de l'estació del tren. Quina va ser la lluita més difícil d'aconseguir, de totes?
4: Sí, l'estació, jo diria que l'estació. L'estació, sí, perquè ja l'acceso se consiguió a força també d'esforç, però lo que más lo reivindicamos una vez, ¿no? Cuando se cubrió lo del tren aquí, se hizo un casteller y ya se reivindicó la estación del Palau, que eso debe de estar en la hemeroteca esta por aquí. Debe de estar una chica que subió arriba y extendió un pergamino con la reivindicación de la estación del Palau.
3: Uh-huh. És a dir, que sou una associació combativa.
4: Sí, sí, muy combativa, muy combativa. Salimos hasta la Voz de Galicia. En aquellos años.
3: L'associació ha passat per diferents juntes, moltes persones hi han dedicat molt temps. Quin paper han tingut tots aquests veïns i col·laboradors en la història de l'entitat?
4: Yo estuve en los primeros 6 o 8 años, es cuando más activo estuve, y luego ya después yo me jubilé y me marché a la provincia de Gerona y ya no he estado muy... Pero en aquellos tiempos, a continuación hubo un poco de bache en la asociación. Y yo cuando venía por aquí los veía, pero el bachecillo de que había gente que estaba porque no se cerrara la asociación. Pero después se fue reivindicando y lo han cogido ya estos que te digo y van perfectas.
3: I avui dia, tornem avui en dia, quines són les principals preocupacions o necessitats dels veïns i veïnes del Palau?
5: Doncs avui dia el que més reivindiquem és el tema de que tenim bastant sort. No ens podem queixar perquè tenim un regidor de barri, l'Andreu, i la veritat està bastant per nosaltres, però sí que és veritat que el barri necessita... El tema neteja és una mica... Tenim bastantes baralles amb ells, el tema neteja sobretot, i el tema... Bueno, suposo que això passa a tots els barris, el tema de la nit. Soroll per la nit, la gent, botellón, etcètera. Aquestes que potser són les coses més important.
3: El tema de botellón m'imagino que és perquè teniu places, no?
5: No, el plaça és sobretot a la zona on està la parada de l'autobús, però la que dona cap a les colònies, doncs allà hi ha un puesto allà que hi ha bastant soroll. I abans era pitjor, perquè abans estava el punto G i era pitjor. Però clar, i això i el tema, sobretot el tema de la societat. Sí que és veritat que es nota que el tema dels jardins estan molt deixats, amb el tema de la sequera que hi ha hagut i tal, està molt deixat, i la brutícia sí que es nota una miqueta.
3: Uh-huh. Aquest aniversari no és només una celebració de l'entitat, sinó també de tot el barri. Què diríeu que caracteritza els veïns del Palau? Com són els veïns del Palau, a diferència dels veïns d'un altre barri?
5: Doncs els veïns del Palau són del Palau. O sigui, i ho reivindiquem sempre. Nosaltres sempre ho diem. Hi ha molta gent que no li agrada, però nosaltres ho diem. Nosaltres no som de Sant Andreu, som del Palau. O sigui, i hi ha gent molt variada, i això jo crec que és el que ha fet que el barri sigui tan, tan bonic i tan profè. Perquè hi ha de tot, hi ha de tot, de tot. I
3: aquest caràcter que expliques especial del Palau té a veure amb el que ens explicava el teu pare de que abans era un barri aïllat?
5: Sí, evidentment. Nosaltres abans nosaltres no sortíem del Palau. Nosaltres dèiem anem a Sant Andreu. O sigui, per nosaltres Sant Andreu era un altre poble i estava un altre puesto. I nosaltres teníem tot la que és la d'aquí fins al Palau, tot era camp, tot era camp. Van fer l'esqueleto que es deia, que era el que és la Urbis, i allò va estar un bloc que van fer allà, que va quedar a mitges, i allò va estar de temps, i era tot camp, tot camp, tot camp. Llavors, clar, era normal que nosaltres ens sentíssim només del Palau.
3: Aquest dissabte 3 d'octubre heu preparat una jornada molt completa amb una paella popular, bingo solidari, actuació d'Anna Guerrero i Tardeo. Com serà aquesta celebració dels 50 anys?
5: Doncs esperem primer que no ens fastidi la lluvia, la pluja, el primer. I, bueno, serà molt especial, perquè nosaltres és molt especial. Nosaltres, l'associació que estem ara a la Junta, a veure, nosaltres portem des del 2018. O sigui, ja portem uns anys. I hem tingut bastants problemes per començar, perquè, clar, ningú volia fer-se càrrec. Vam començar, vam tenir problemes amb l'anterior Junta, vam tenir bastants problemes. No va ser un canvi fàcil, però, bueno, al final ens hem sortit amb la nostra i per nosaltres serà molt especial, molt especial.
3: Després d'aquests 50 anys que hem arribat des de l'Associació de Veïns del Palau, quin és el futur que us agradaria per l'Associació de Veïns? Què us agradaria que passés durant els pròxims 50 anys si poguéssiu fer una carta als Reis?
5: Bueno, sobretot el que ens agradaria és que tinguéssim més mans. Perquè sí que és veritat que la Junta nosaltres fem bastant, però moltes vegades ens falten mans. Que hi hagués més gent a la Junta que s'involucrés, sobretot perquè quan són temes de festes i tal. A nivell administratiu, més o més, s'emporta, però quan arriben festes i tal, i la gent col·labora molt, perquè també ho hem de dir, que la gent col·labora, però que estigués a la Junta perquè estàs com més involucrat. Però, bueno, jo si seguim com estem fins ara, com deia aquí, Virgencita, Virgencita, que me quede com estoy.
3: Tenim aquí un testimoni de pare i fill que ha pres el testimoni amb l'Associació de Veïns del Palau. Si haguessis de definir una frase que han estat tots aquests 50 anys, que ho has vist des de petit amb el teu pare i ara com a ja adult, com definiries aquests 50 anys d'Associació del Palau?
5: Bueno, ha hagut ombres i llums, com es diu. Va començar molt bé al principi, però clar, jo no me'n recordo, perquè jo tenia un any quan va començar l'associació, de 75. Però sí que va haver una època bastant que ja la gent no volia involucrar-se, no feien tantes coses, la gent era bastant gran i, clar, li costava. Va haver una junta que ho va intentar fer, que ja és un esforç perquè ho va intentar, però no va acabar de quadrar. I ara, bueno, jo crec que ara està bastant bé la cosa.
3: Doncs si vols fer una crida que la gent participi aquest dissabte 3 d'octubre, s'acosti al Palau i participi de totes les activitats que teniu organitzades.
5: Doncs, bueno, el dissabte 3 d'octubre estarem a la plaça gran del Palau, fem una mica de gresca, paella, tenim una activitat de sorpresa a primera hora, paella, i després, doncs, el bingo solidari, que està molt bé, que sempre donem una part a alguna associació o alguna ONG d'aquí, intentem que sigui del poble sempre. I, bueno, ja els comerços ens donen alguns regals, també es reparteixen, i, bueno, i després l'Anna, que vindrà a cantar, i després una mica de tarda, que estarà molt bé.
3: La celebració començarà a les 11 del matí amb activitats sorpreses i continuarà amb una paella popular de la 1 a les 3. A la tarda hi haurà un sorteig de donacions de comerç del barri, un bingo solidari i l'actuació d'Anna Guerrero. La jornada acabarà amb un tardeo musical de 6:30 a 8:30, una festa que servirà per recordar els 50 anys d'història de l'entitat i alhora mirar cap al futur del barri.
0: I tot seguit, continuem amb els esports, en aquesta ocasió parlant del pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavi Artigas. El pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavier Artigas, arribarà a Xerès amb només 12 punts de lideratge del Mundial després d'un doble podi a Cremona. El pilot de Sant Andreu de la Barca, que disputa aquesta temporada el Campionat del Món d'Esport Bike, es situa segon a només 12 punts del líder i només una doble cursa a Xerez que falta per finalitzar el campionat. Artigas s'ha mostrat molt satisfet de la jornada d'aquest cap de setmana.
6: Bueno, des del principi el cap de setmana es va presentar bastant bé. És un circuit bastant petit, tipus karting, que se'm dona bé i vam trobar una molt bona posta a punt de la moto a Magnicurs. I res, hem seguit amb la mateixa línia de treball i la veritat que ha donat resultats. Primera cursa, primera posició i la segona, segon. Així que el cap de setmana en general ha sigut molt positiu.
0: Xavier Artigas, que manté ben viva la lluita pel títol del Campionat del Món d'Esport Bike. El pilot de Sant Andreu de la Barca ha completat un excel·lent cap de setmana al circuit de Cremona a Itàlia, on ha aconseguit la victòria, com dèiem, en la primera cursa i la segona posició en la segona. Uns resultats que li han permès situar-se a només 12 punts del líder del Mundial, David Salvador, quan només queda la ronda final a Xerez. Per tant, les opcions de guanyar el títol mundial encara hi són.
6: Sí, queda ja molt poquet de campionat. L'última cursa serà Jerez, que fem doble cursa. I res, entràvem aquí a Cremona amb 30 punts i hem retallat més de la meitat. Així que la idea principal i l'objectiu és seguir amb aquesta línia de treball per Jerez. I segur que serà un cap de setmana intens en el que lluitarem fins al final per intentar emportar-nos el campionat, que és l'objectiu des de principi d'any.
0: Xavier Artigas també ha fet valoració d'aquesta temporada, una temporada que la qualifica de molt bona.
6: La veritat que sí, aquest any està sent molt bo. Des del principi sabíem que podíem fer coses bones, perquè més o menys és la mateixa moto que portava l'any passat. I bueno, sabíem que amb l'equip i el meu estil de conducció podíem adaptar-nos molt bé a la categoria i així ho estem fent, així que res, apretar fins al final i intentar complir l'objectiu.
0: La victòria d'Artigas a la primera cursa també ha deixat una imatge curiosa. El pilot de Sant Andreu de la Barca va celebrar el triomf imitant una celebració del futbolista del Barça, Fermín López, una idea que havia preparat amb el seu germà.
6: Bueno, la celebració de Fermín va estar escollida amb el meu germà. La primera cursa que vaig guanyar aquest any ja vaig fer referència amb una celebració d'una altra cosa, però vaig fer una celebració especial i tenia pendent fer aquesta de Fermín. És un jugador que m'agrada molt, del Barça, i res, al meu germà li agradava també molt el futbol, així que hem aprofitat i ha sigut escollida per la celebració i espero que l'hagi agradat a tot el món del Barça. I res, a veure si puc fer una altra celebració a Jerez.
0: Xavier Artigas, que arribarà, per tant, l'últim cap de setmana de la temporada del Mundial encara a l'abast. 12 punts separen David Salvador i el pilot de Sant Andreu de la Barca amb 50 punts encara en joc i dues curses a Xerez que decidiran el campió mundial.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infància i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació, no cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no?, que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
2: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia, i de fet posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants, s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta.

0: ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre hi disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
1: Important també, a final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
0: Correcte, sí. L'autora doncs dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
1: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
2: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant, i per tant doncs us animem a que vingueu, que participeu, i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica, per tant passarem una molt bona estona.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Jordi, molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual els dimarts, a Ràdio Sant Andreu comptem amb un nou espai, amb un nou podcast del Món és Digital.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs

0: davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-los. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-me la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot el món. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement. Podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6ena o 7ena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant Cummings. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no s'ometen a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gestor, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular tecnologies desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que genia, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials més potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Larrey i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: El Món és Digital, un dels podcasts de Ràdio Sant Andreu, un dels podcasts que escoltem doncs els dimarts aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM i en aquest programa del Via Directa. Ja tenim dades de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Obté la millor valoració global dels darrers anys amb un 8,2.
4: La Festa Major 2026 ha obtingut la millor valoració global de les quatre edicions que porta en marxa l'enquesta ciutadana, amb un 8,2, un notable alt. Aquesta nota incrementa respecte a l'any anterior 0,6 punts, passant del 7,6 al 8,2. Entre els punts més ben valorats pels santandreuencs hi trobem el dispositiu especial de seguretat, que ha obtingut una valoració mitjana de 4,3 sobre 5, també el dispositiu especial de neteja, que ha obtingut una mitjana de 4,2 sobre 5, i en tercer més ben valorat és el punt lila, amb un 4,4 sobre 5. Les dues actuacions musicals més ben valorades amb la mateixa nota amb un 4,1 sobre 5 són Los 80 Principales i Fitos i Fittipaldi. Amb dues han obtingut un notable alt amb un 8,2, seguides de prop per Xenoa i Obús, també empatades amb un 3,8 sobre 5, és a dir, una nota notable de un 7,6. El regidor de Participació Ciutadana, Javier Romero, valora molt positivament l'increment de la participació i assegura que aquesta pujada demostra que la ciutadania s'està adaptant a la plataforma Decidim Sant Andreu.
5: Agrair a les 301 persones que han participat en aquesta darrera enquesta de valoració i doncs, les meves conclusions són molt positives perquè augmentem la participació en aquest procés, fet que demostra doncs, que la nostra ciutadania cada cop s'acostuma més a aquesta plataforma de participació, el nostre Decidim Sant Andreu, però que també doncs, avala les millores que l'Ajuntament implementa a la Festa Major arrel de les propostes d'edicions anteriors.
4: Parlant de participació, abans d'entrar les notes, com està sigui la participació? Està pujant, està baixant? Com fluctua?
5: Doncs hem crescut, no sé si és un 86% respecte a l'edició anterior. Com dic, és un fet que demostra que la ciutadania doncs està creient-se aquesta plataforma que havia implementat amb la Festa Major del 2025. I bé, al final els aspectes generals de la Festa Major milloren substancialment en tots els aspectes, fet que, com dic, doncs agraïm a la ciutadania aquestes valoracions i que ens empenta a continuar treballant en aquesta mateixa línia.
4: Ja entrant en matèria, la valoració general de la Festa Major 2026 és d'un 8,2, o sigui, és un notable alt. En comparació d'altres anys, la nota puja.
5: Puja i, de fet, és la millor valoració de les quatre edicions que portem. Per tant, com dic, i potser em repeteixo molt, però reafirma que la ciutadania valora i agraeix que les propostes que en edicions anteriors ens han anat fent i que hem anat implementant, després s'avalen amb la valoració posterior que es fa.
4: Entrant també en detall, les notes com, per exemple, de la seguretat o especialment la de neteja són bastant altes.
5: Sí, hem arribat a un 4 sobre 5, és a dir, un 8 en la qüestió de la neteja. Perdó, un 4 amb 2, és a dir, un 8,4. La qüestió de la neteja de recinte firal, i un 4,3, és a dir, un 8,6 sobre 10. En la qüestió de seguretat també ens han reafirmat en els comentaris oberts que la ciutadania podia fer, que han vist una Festa Major molt organitzada, molt segura, molt planificada a nivell neteja, i són dels resultats més alts que hem tingut fins ara, així que molt contents.
4: Com creus, a què respon aquestes notes? És la bona feina o és la reacció a través de lo que demana la ciutadania, o un mix?
5: És que sempre és una barreja, o sigui, la nostra ciutat la creem tots i totes plegades, llavors l'Ajuntament implementa unes mesures, però si després no tenim eines d'avaluació per veure si són efectives, només es quedem en la nostra pròpia percepció, i això, doncs, al final és una visió poc realista, no? Amb les valoracions dels ciutadans i ciutadanes que ens han anat fent aquestes edicions, hem anat trobant aspectes de millora que podíem fer en aquestes qüestions organitzatives i que es demostren que són una bona decisió a implementar.
4: A més, m'agradaria destacar que de les 300 persones que han participat, 150 han fet aportacions escrites. Això, a grosso modo, és gairebé un terç de persones que s'han dedicat a escriure.
5: Sí, i no només aquestes 150 propostes, que són moltes, sinó que després, des del Departament de Participació Ciutadana, fem potser la tasca més pico i pala, diguem-ne, d'aquests resultats, que és analitzar totes aquestes aportacions i categoritzar-les, perquè molts cops un ciutadà en el seu calaix de propostes doncs parla de diversos aspectes, i llavors d'una mateixa proposta poden sortir diferents qüestions a tractar, i això ens ha fet passar d'aquestes 150 respostes a 224 categories en aquests comentaris, que al final doncs es poden observar tendències generals de propostes que són doncs interessants d'estudiar en el futur.
4: L'enquesta de valoració ciutadana ha comptat amb un notable increment de la participació i ha destacat especialment els dispositius de seguretat i de neteja.
3: I parlant de la Festa Major, fa uns dies es donava a conèixer quines van ser les millors tapes de la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Una edició que va comptar amb més de 6.200 tapes servides. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la categoria de tapa tast i també de la categoria de la millor tapa dolça. Tot seguit, ho recordem. La Tieta amb Baititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta Baititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast, i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la Ruta a la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
6: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
3: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
6: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
3: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
6: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar-li unes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continuï amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
3: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
6: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
3: Això en un cap de setmana, eh?
6: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30, 8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
3: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
6: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
3: Per la seva banda, el restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant al Palau Vell.
7: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
3: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
7: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
3: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
7: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la Ruta de la Tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
3: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
7: Tu saps que fem moltes coses i estem i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt en moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
3: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
7: Doncs va, te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directe, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisa del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
3: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
7: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dins del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
3: Ja pensant en l'etapa del 2027?
7: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
3: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
8: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit i, per tant, jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan. I jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs, doncs, la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
3: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
9: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuens, quasi santandreuens, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estaran al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
3: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
9: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
3: Propera edició 2027.
9: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
3: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant al Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més històries en aquesta via directa i ara també amb els companys de la xarxa ràdio, un nou podcast de Coses que passen. Avui, la guerra del futbol.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2 milions 600 mil de Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns. Gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, El Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Un nou podcast, un nou espai dels companys de la xarxa ràdio que escoltem també aquí a Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dimecres amb molta més informació. Més informació també a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut a només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte, ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible i, clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret i, clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i, per tant, volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que, clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor, serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la tempesta de l'aiguat que ha caigut a Sant Andreu de la Barca i que ha deixat 66,6 litres per metre quadrat a Sant Andreu de la Barca, 40 dels quals han caigut en només mitja hora. Tindrem les dades amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de MeteoSap. Avui parlarem també del mes de la gent gran. Parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que el mes d'octubre s'han programat per part de l'Ajuntament i la regidoria de gent gran moltíssimes activitats. I avui també farem referència de la cursa de la tardor. Serà aquest dissabte. Ha batut rècords de participació en 750 corredors i serà una cursa nocturna. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida d'entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, de que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que se'n farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, parlant d'aquesta 15a edició de la cursa de la tardor, serà nocturna, per tant, una de les grans novetats, i a més, amb un nou circuit. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aida és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquesta data es fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pintum, serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni, en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre amneris, aquí sentim de fons, a la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Caballé, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamès ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamès ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamès és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda, Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix a la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radamés quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radamés entra, amb un narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radamés i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radamés.

0: En aquest moment, Amonarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés s'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Amonarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Amonarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdor i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està sense gellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda, però, es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és habitual i tradicional, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador. Una sardana que és de l'any 1988, porta per títol Escola Lourdes. Sardana escrita a petició d'una mestra de l'Escola Lourdes de les Germanes Filipenses de Barcelona, que organitzava cada any una ballada de sardanes amb cobla a la mateixa escola. Va ser estrenada en la ballada plena.

Amics de Molins de Rei, sardana de Josep Ferràs i Casòliva, que des de l'any 1991 forma part dels rengles de la cobla La Salvatana i també n'és el representant, 35 anys de fidelitat a la cobla orquestra La Salvatana. Ara és el torn del compositor Xavier Forcada. D'ell, la cobla Els Montgrins interpretarà la sardana titulada La Grupa 50 anys, estrenada el 23 d'octubre del 2004 en el concert commemoratiu del 50è aniversari de l'agrupació folklòrica Molins de Rei.

Seguim ara amb una sardana del mestre Artur Rimbau i Clos, un compositor que és autor, va ser autor, atès que ja no és entre nosaltres, de més de 270 sardanes. La primera d'elles escrita l'any 1921. Val a dir que Artur Rimbau i Clos també ens va dedicar una sardana aquí a Sant Andreu. Precisament la sardana que porta per títol La barca de Sant Andreu. En aquest cas, a Molins de Rei els hi va dedicar la sardana titulada La nostra fira, estrenada en el concurs de l'any 1962.

i d'Artur Rimbau i Clos a un altre compositor ben conegut, Ramon Vilà i Ferrer. La sardana porta per títol Enèrgica i la va escriure l'any 1951 sent dedicada a Josep Maria Escorcell.

enèrgica de Ramon Vilà i Ferrer, un altre dels compositors que avui estem escoltant amb sardanes dedicades a un gerrí, però que també va tindre l'honor de dedicar-nos una sardana aquí a Sant Andreu que porta per títol Anem a saltar. Aquestes sardanes que són dels anys 60 les hem pogut reproduir a l'any 2005 en el primer disc compacte mercès a que el mestre Joan Bosch disposava de les sardanes des d'aquells anys. Molt agraït per tot el que ha fet, el que fa i el que encara ha de fer per Sant Andreu, musicalment parlant. Seguim. Ara és el torn d'un dels compositors més populars i prolífics en la línia de Vicenç Bou. M'estic referint a Francesc Mas Ros. Les seves sardanes, moltes d'elles ofertes a persones, entitats o indrets, van obtenir de seguida una gran difusió. En els darrers anys de la seva vida va ser objecte de diversos homenatges i encàrrecs de noves sardanes que el van ajudar a suportar millor el dolor i la tristor ocasionats per la mort de la seva esposa. Mestre Domènec és el títol de la sardana escrita l'any 1960 i és dedicada al músic molinenc Joan Domènec.

0: Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Els Mongrins, amb sardanes dedicades a Molins de Rei, atès que avui, Diada de Sant Miquel, és la seva festa major. I són sardanes recopilades en el disc compacte titulat Molins de Rei, Ciutat Pubilla, any 2005. Ara és el torn d'un dels compositors molinencs de naixement, Josep Maria Roglan i Andreu. La sardana porta per títol Concert de Tardor i, curiosament, és una petició de la cobla La Principal del Llobregat per ser estrenada en el tradicional concert de Montcada i Reixac. Doncs, de Josep Maria Roglan, Concert de Tardor. Seguim amb Els Mongrins.

i del compositor molinenc Josep Maria Reglan que acabem d'escoltar, seguim amb un altre compositor molinenc molt contrastat i valorat, Víctor Cordero i Charles. La seva sòlida formació i l'experiència adquirida en diversos àmbits de l'expressió musical l'han projectat cap a una ascendent i prometedora trajectòria que actualment es desenvolupa a Suïssa, on resideix. La Cobla dels Montgrins ens oferirà la sardana que va dedicar al seu pare amb motiu del seu 60è aniversari i porta per títol Amb tu.

Seguim ara amb el mateix compositor, amb Víctor Cordero i Charles, perquè ell va ser l'encarregat de escriure la sardana Molins de Rei Ciutat Pubilla, estrenada en el concert inicial dels actes de pubillatge de la vila. Així doncs, per no perdre pistonada, seguim amb Víctor Cordero i Molins de Rei Ciutat Pubilla.

Un altre dels compositors contrastats que formen part d'aquest recopilatori és Carles Santiago i Roig. Des que va ser el guanyador del primer premi en un concurs convocat per la Unió de Colles Sardanistes l'any 1974, això l'animà a seguir en el terreny de la composició, en el qual s'introduí, havent estat dansaire, de colla. La sardana que tot seguit ens interpretarà els Montgrins és una sardana preciosa, ja us ho avanço. Porta per títol El pont de 15 arcades i fou estrenada en el concert inicial dels actes del pobillatge de la vila.

I marxarem amb un altre compositor molinenc, Julià Canals i Maimó, que ens interpretarà als Montgrins la seva sardana titulada Cim d'aniversari, que està dedicada al 50è aniversari de l'agrupació folclòrica de Molins de Rei, estrenada el 23 d'abril del 2005. Res més, amics. Bon, que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adéu-siau a tots.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 29 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Avui parlarem de les diferents activitats del mes de la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Serà el mes d'octubre. Avui parlarem amb Isabel Marcos, regidora de gent gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també de diferents activitats que tindran lloc aquest cap de setmana, sobretot dissabte, la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, que comptarà amb una trentena de comerços i prop de 40 carrers a la plaça Font de la Roda. Ens acompanyarà avui la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo. I també parlarem de la 15a edició de la cursa de la tardor. Serà nocturna i serà aquest dissabte 3 d'octubre.

0: etapes guanyadores i també parlarem de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Contarem també amb l'espai del Mones Digital amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran. Per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de ball en línia. Doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball, i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara ens, a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi el comerç local és o sigui, és una part social del poble, i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè què volem? Un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder o sigui no té renovació. Llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no?, dels comerços total. Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa, llavors s'ha de, ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi, qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble, pagant impostos, fent barri, a més, que un poble tingui botigues, vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu, en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, una economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i
1: sí,
0: que els clients, els santandereus i santandereuenques, han de conèixer, no?, i han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7-8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites? I estiguis una estona amb el botiguer... o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font de la Roda.
1: Sí, sí,
0: i finalitzeu a les 7, eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
0: La cursa és al vespre, no coincideix.
1: No coincideix, bueno. La cursa, la processó, o sigui, del Rosario...
0: Hi ha moltes activitats en el,
1: sí,
0: en el mateix
1: dia. Sí, ens agrada, es veu que ens agrada aquesta data.
0: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no?, abans,
1: sí,
0: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'EXAP, gràcies per acompanyar-nos. I dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment. Moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no, o no?
1: A veure què fem.
0: A veure
1: si poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual es perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o bueno, el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret i, clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i, per tant, volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta. Clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, al tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és una hora i quart suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna, heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, hem tenint una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna teniu un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes. I també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que es vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I més activitats de cara a aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns al Palau celebra 50 anys d'història amb una jornada festiva i solidària. Serà aquest dissabte, dia 3 d'octubre. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns al Palau està de celebració. L'entitat compleix 50 anys d'història i ho vol compartir amb els veïns i veïnes del barri amb una jornada festiva que tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Durant aquest mig segle, diverses juntes, col·laboradors i veïns han contribuït al funcionament de l'associació i a la vida comunitària del barri. Per saber-ne més, hem parlat amb dues generacions de veïns del Palau, l'Òscar Cívico, actual vicepresident de l'associació, i l'Antonio Cívico, expresident i fundador de l'associació.
4: Nos accesos al Palau porque estábamos en medio de una huerta y teníamos que movernos por ahí, y fueron los accesos al Palau lo primero, reivindicación. Ya desde entonces empezamos con la estación, con el apeadero del Palau, que era apeadero, que ahora sigue en una estación, pero bueno. y lo, pero lo primero eran los accesos, que eran fatales.
3: ¿Y cómo nació esta asociación en el 76?
4: Esta, porque había, porque... Ay, mira, perdona, que yo es que con esto no está... En el Palau llegamos gente joven y gente de todas las comunidades o de todas las provincias. Y entonces, pero con muchas inquietudes. Y ya empezamos, y bueno, y las necesidades también. Teníamos unas necesidades que no nos las cubrían. Y entonces había que espabilarse. Y ahí empezamos a ir, empezamos cortando la Nacional 2. Empezamos haciendo, ya en aquellos tiempos, en el 76, ya empezamos haciendo manifestaciones y reivindicando por todos sitios. Veníamos al ayuntamiento a reivindicar el asunto de la basura, que estaba fatal. Bueno,
3: es decir, pues, que es un grupo de vecinos muy diversos que se juntaron por un motivo de un barrio que necesitaba unas necesidades, ¿no?
4: Exactamente, así.
3: En aquests 50 anys el barri ha canviat moltíssim. ¿Quins són els canvis que més destacaríeu des de l'associació?
4: Ya que tuvimos unos accesos importantes, empezamos a escalar un poquito más. Y entonces ya reivindicamos la Avenida Constitución tal como está. Que esa Avenida Constitución, estuve yo en la Diputación de Barcelona, que me la enseñaron en un plano tal como estaba, que se llamaba el Plan Sant Jordi, que íbamos a salir al Congo de arriba, de Martorell. Y ya empezamos con la reivindicación de hacer ya una avenida ahí en condiciones. Se modificó después un poco, pero ya empezamos por esa reivindicación. Y luego los demás, ya lo que seguimos dándole caña fue a lo de la estación, y al final lo conseguimos también. Al puente que cruza por ese puente, se cruzaba antes los ferrocarriles. Ese puentecito tuvimos mucho problema porque había un poste de teléfono que no lo quitaba, y entonces no podían hacer el puente porque hasta que no modificaran aquello. Pero al final conseguimos, a fuerza de reivindicaciones y de, en fin, de muchas luchas, conseguimos que lo quitaran y que nos hicieran el puente.
3: És a dir, m'estàs parlant dels accessos, de l'Avinguda Constitució, de l'estació del tren. Quina va ser la lluita més difícil d'aconseguir, de totes?
4: Sí, l'estació, jo diria que l'estació. L'estació, sí, perquè ja l'accesso se consiguió a fuerza també de esfuerzo, però lo que más eso lo reivindicamos una vez, ¿no? Cuando se cubrió lo del tren aquí, se hizo un casteller y ya se reivindicó la adaptación del Palau, que eso debe de estar en la hemeroteca esta por aquí. Debe de estar una chica que subió arriba y extendió un pergamino con la reivindicación de la estación del Palau.
3: Uh-huh. És a dir, que sou una associació combativa.
4: Sí, sí, muy combativa, muy combativa. Salimos hasta la Voz de Galicia en aquellos años. Uh-huh.
3: L'associació ha passat per diferents juntes, moltes persones hi han dedicat molt temps. Quin paper han tingut tots aquests veïns i col·laboradors en la història de l'entitat?
4: Yo estuve en los primeros 6 o 8 años, es cuando más activo estuve. Y luego ya después yo me jubilé y me marché a la provincia de Gerona y ya no he estado muy... Pero en aquellos tiempos, a continuación hubo un poco de bache en la asociación. Y yo cuando venía por aquí los veía, pero el bachecillo en fin, que había gente que estaba porque no se cerrara la asociación. Pero después se fue reivindicando y lo han cogido ya esto que te digo y van perfecta.
3: I avui dia, tornem avui en dia, quines són les principals preocupacions o necessitats dels veïns i veïnes del Palau?
5: Doncs avui dia el que més reivindiquem és el tema de que tenim bastant sort, no ens podem queixar perquè tenim un regidor de barri, l'Andreu, i la veritat està bastant per nosaltres, però sí que és veritat que el barri necessita... El tema neteja és una mica... Tenim bastantes baralles amb ells, el tema neteja sobretot, i el tema... Bueno, suposo que això passa a tots els barris, el tema de la nit. Xurol per la nit, la gent, botellón, etcètera, etcètera. Aquestes que potser són les coses més importants.
3: El tema de botellón m'imagino que és perquè teniu places, no?
5: No, el plaça és sobretot a la zona on està... A veure, on està la parada de l'autobús, però la que dona cap a les colònies, doncs allà hi ha un puesto allà que hi ha bastant furull. I abans era pitjor, perquè abans estava el punto G i era pitjor. Però clar, i això i el tema, sobretot el tema de la societat. Sí que és veritat que es nota que el tema dels jardins estan molt deixats, amb el tema de la sequera que hi ha hagut i tal, està molt deixat, i la brutícia sí que es nota una miqueta.
3: Uh-huh. Aquest aniversari no és només una celebració de l'entitat, sinó també de tot el barri. Què diríeu que caracteritza els veïns del Palau? Com són els veïns del Palau a diferència dels veïns d'un altre barri?
5: Doncs els veïns del Palau són del Palau. O sigui, i ho reivindiquem sempre. Nosaltres sempre ho diem. Hi ha molta gent que no li agrada, però nosaltres ho diem. Nosaltres no som de Sant Andreu, som del Palau. O sigui, i hi ha gent molt variada, i això jo crec que és el que ha fet que el barri sigui tan, tan bonic i tan profè. Perquè hi ha de tot, hi ha de tot, de tot. I
3: aquest caràcter que expliques especial del Palau té a veure amb el que ens explicava el teu pare de que abans era un barri aïllat?
5: Sí, evidentment. Nosaltres no sortíem del Palau. Nosaltres dèiem anem a Sant Andreu. O sigui, per nosaltres Sant Andreu era un altre poble i estava un altre puesto. I nosaltres teníem tot la que és la d'aquí fins al Palau, tot era camp, tot era camp. Van fer l'esqueleto que es deia, que era el que és la Urbis, i allò va estar un bloc que van fer allà, que va quedar a mitges, i allò va estar de temps, i era tot camp, tot camp, tot camp. Llavors, clar, era normal que nosaltres ens sentíssim només del Palau.
3: Aquest dissabte 3 d'octubre heu preparat una jornada molt completa amb una paella popular, bingo solidari, actuació d'Anna Guerrero i Tardeo. Com serà aquesta celebració dels 50 anys?
5: Doncs esperem primer que no ens fastidi la lluvia, la pluja, lo primer. I, bueno, serà molt especial, perquè nosaltres és molt especial. Nosaltres, l'associació que estem ara a la Junta, a veure, nosaltres portem des del 2018. O sigui, ja portem uns anys. I hem tingut bastants problemes per començar, perquè, clar, ningú volia fer-se càrrec. Vam començar, vam tenir problemes amb l'anterior Junta, vam tenir bastants problemes. No va ser un canvi fàcil. Però, bueno, al final ens hem sortit amb la nostra i per nosaltres serà molt especial, molt especial.
3: Després d'aquests 50 anys que hem arribat des de l'Associació de Veïns del Palau, quin és el futur que us agradaria per l'Associació de Veïns? Què us agradaria que passés durant els pròxims 50 anys si poguéssiu fer una carta als Reis?
5: Bueno, sobretot el que ens agradaria és que tinguéssim més mans. Perquè sí que és veritat que la Junta nosaltres fem bastant, però moltes vegades ens falten mans. Que hi hagués més gent a la Junta que s'involucrés, sobretot perquè quan són temes de festes i tal. A nivell administratiu, més o més, s'emporta, però quan arriben festes i tal, i la gent col·labora molt, perquè també ho hem de dir, que la gent col·labora, però que estigués a la Junta perquè estàs com més involucrat. Però, bueno, jo si seguim com estem fins ara, com deia aquí, Virgencita, que me queda com estoy.
3: Tenim aquí un testimoni de pare i fill que ha pres el testimoni amb l'Associació de Veïns del Palau. Si haguessis de definir una frase que han estat tots aquests 50 anys, que ho has vist des de petit amb el teu pare i ara com a ja adult, com definiries aquests 50 anys d'Associació del Palau?
5: Bueno, ha hagut ombres i llums, com es diu. Va començar molt bé al principi, però clar, jo no me'n recordo, perquè jo tenia un any quan va començar l'associació, de 75. Però sí que va haver una època bastant que la gent no volia involucrar-se, no feien tantes coses, la gent era bastant gran i, clar, li costava. Va haver una junta que ho va intentar fer, que ja és un esforç perquè ho va intentar, però no va acabar de quadrar. I ara, bueno, jo crec que ara està bastant bé la cosa.
3: Doncs si vols fer una crida que la gent participi aquest dissabte 3 d'octubre, s'acosti al Palau i participi de totes les activitats que teniu organitzades.
5: Doncs, bueno, el dissabte 3 d'octubre estarem a la plaça Gran del Palau, fem una mica de gresca, paella, tenim una activitat de sorpresa a primera hora, paella, i després, doncs, el bingo solidari, que està molt bé, que sempre donem una part a alguna associació de alguna ONG d'aquí, intentem que sigui del poble sempre. I, bueno, ja els comerços ens donen alguns regals, també es reparteixen, i, bueno, i després l'Anna, que vindrà a cantar, i després una mica de tarda, que estarà molt bé, estarà molt bé.
3: La celebració començarà a les 11 del matí amb activitats sorpreses i continuarà amb una paella popular de la 1 a les 3. A la tarda hi haurà un sorteig de donacions de comerç del barri, un bingo solidari i l'actuació d'Anna Guerrero. La jornada acabarà amb un tardeo musical de 6:30 a 8:30, una festa que servirà per recordar els 50 anys d'història de l'entitat i alhora mirar cap al futur del barri.
0: I tot seguit, continuem amb els esports, en aquesta ocasió parlant del pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavi Artigas.

0: El pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavier Artigas, arribarà a Xerès amb només 12 punts de lideratge del Mundial després d'un doble podi a Cremona. El pilot de Sant Andreu de la Barca, que disputa aquesta temporada el Campionat del Món d'Esport Bike, es situa segon a només 12 punts del líder i només una doble cursa a Xerez que falta per finalitzar el campionat. Artigas s'ha mostrat molt satisfet de la jornada d'aquest cap de setmana.
1: Bueno, des del principi el cap de setmana es va presentar bastant bé. És un circuit bastant petit, tipus karting, que se'm dona bé i vam trobar una molt bona posta a punt de la moto a Magnicurs. I res, hem seguit amb la mateixa línia de treball i la veritat que ha donat resultats. Primera cursa, primera posició i la segona, segon. Així que el cap de setmana en general ha sigut molt positiu.
0: Xavier Artigas, que manté ben viva la lluita pel títol del Campionat del Món d'Esport Bike. El pilot de Sant Andreu de la Barca ha completat un excel·lent cap de setmana al circuit de Cremona a Itàlia, on ha aconseguit la victòria, com dèiem, en la primera cursa i la segona posició en la segona. Uns resultats que li han permès situar-se a només 12 punts del líder del Mundial, David Salvador, quan només queda la ronda final a Xerès. Per tant, les opcions de guanyar el títol mundial encara hi són.
1: Sí, que hi ha molt poquet de campionat. L'última cursa serà Jerez, que fem doble cursa. I res, entràvem aquí a Cremona amb 30 punts i hem retallat més de la meitat. Així que la idea principal i l'objectiu és seguir amb aquesta línia de treball per Jerez. I segur que serà un cap de setmana intens en el que lluitarem fins al final per intentar emportar-nos el campionat, que és l'objectiu des del principi de l'any.
0: Xavier Artigas també ha fet valoració d'aquesta temporada, una temporada que la qualifica de molt bona.
1: La veritat que sí, aquest any està sent molt bo. Des del principi sabíem que podíem fer coses bones, perquè més o menys és la mateixa moto que portava l'any passat. I bueno, sabíem que amb l'equip i el meu estil de conducció podíem adaptar-nos molt bé a la categoria i així ho estem fent, així que res, apretar fins al final i intentar complir l'objectiu.
0: La victòria d'Artigas a la primera cursa també ha deixat una imatge curiosa. El pilot de Sant Andreu de la Barca va celebrar el triomf imitant una celebració del futbolista del Barça, Fermín López, una idea que havia preparat amb el seu germà.
1: Bueno, la celebració de Fermín va estar escollida amb el meu germà. La primera cursa que vaig guanyar aquest any ja vaig fer referència amb una celebració d'una altra cosa, però vaig fer una celebració especial i tenia pendent fer aquesta de Fermín. És un jugador que m'agrada molt, del Barça, i res, al meu germà li agrada també molt el futbol, així que hem aprofitat i ha sigut escollida per la celebració i espero que l'hagi agradat a tot el món del Barça. I res, a veure si puc fer una altra celebració a Jerez.
0: Xavier Artigas, que arribarà, per tant, l'últim cap de setmana de la temporada del Mundial encara a l'abast. 12 punts separen David Salvador i el pilot de Sant Andreu de la Barca amb 50 punts encara en joc i dues curses a Xerez que decidiran el campió mundial.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El proper 30 de setembre realitzarà la conferència inaugural del curs educatiu 2026-2027 amb un acte que realitzarà en el Teatre Núria Espert. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Família de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya Elisabet Manzano, tècnica d'Educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: 30 de setembre, Teatre Núria Espert, conferència inaugural del curs educatiu, com és habitual, un curs que va iniciar-se a principis d'aquest mes de setembre. Més de 3.800 alumnes han començat aquest nou curs. L'objectiu és donar la benvinguda i l'objectiu també aplegar doncs, tota la comunitat educativa en un mateix acte, no?
1: Sí, des de la Regidoria d'Educació, Infants i Famílies ens agrada començar el curs, malgrat, diguem que és una conferència inaugural del curs educatiu, sempre procurem que sigui a finals de setembre perquè així també donem una miqueta de marge als, de cara als centres educatius, famílies que hagin pogut fer una adaptació no, d'inici i que no enganxem ningú així com a traspié. Aleshores, el que pretenem amb aquesta conferència inaugural és, com deies, doncs, donar la benvinguda a aquest curs, crear comunitat i parlar i compartir doncs, de temes rellevants d'educació, ja sigui doncs, amb la benvinguda per part institucional de l'Ajuntament, que seria l'alcalde en primera instància i jo com a regidora, i també podent comptar amb la participació de diferents ponents també doncs, rellevants, que en aquest cas és la participació de Míriam Tirado.
0: Sempre s'intenta buscar alguna persona rellevant, no?, i relacionada amb el tema de l'educació.
1: Exacte.
0: Aquí han vingut gent com David Bueno, per exemple.
1: Sí, aquest any hem decidit convidar Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient, escriptora i periodista, també especialitzada en maternitat, paternitat, criança i adolescència, que ens parlarà d'educar i acompanyar en presència. I pensem que és un magnífic moment de poder convidar tota la comunitat educativa. I quan parlem de comunitat educativa sí que vull deixar molt clar, perquè hi ha vegades que la gent pregunta, que no és només els professionals de l'educació, ni són mestres, ni són... No, no, és tothom qui acompanya en el camí d'educar. I aquestes persones doncs, són famílies, són docents, són persones que treballen... Bueno, que la seva feina és relacionada amb l'educació. Són persones que els interessa l'educació. No cal ni que treballin d'això. Per tant, tots formem la comunitat.
0: Teatre Núria Espert, com dèiem, a 6:15 de la tarda, el 30 de setembre. Míriam Tirado, experta en educació, escriptora, més escriptora d'èxit, tots els seus llibres, des del fil invisible, que per cert en el Teatre Núria Espert podrem veure properament l'espectacle, des dels llibres doncs per exemple solucionar qüestions com les rabietes, no? Que de fet té un llibre que es diu així, o per exemple els de Guam, que també estan tenint molt d'èxit ara, però volem saber de què parlarà exactament en aquesta conferència, i per això Elisabet Manzano, com a tècnica d'educació i també dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, ara ens donarà detalls de què parlarà concretament també en Míriam Tirado en la conferència inaugural del curs educatiu.
3: Doncs sí, Jordi. Míriam Tirado, com a experta en criança, fa ponències de moltes temàtiques diverses i en concret hem volgut escollir aquesta temàtica, educar des de la presència, doncs perquè en realitat creiem que és un repte actual, no? Vivim en la societat de la pressa, de la desconnexió, i d'alguna manera veiem que aquesta societat en la que vivim impacta directament en infants i en joves. Llavors, la temàtica la creiem molt adequada i per tant, doncs, realment aquesta conferència Educar i acompanyar en presència ens convidarà a tots els participants, no?, a aturar-nos, a prendre consciència de com estem vivint realment, què és el que sentim i com aquesta manera de relacionar-nos amb els infants i adolescents, no?, doncs pot afectar en funció d'aquesta presència que els hi podem oferir, no? Llavors, posarem el focus al llarg de tota la conferència en aquests conceptes claus, en la presència, en la connexió, en l'escolta activa i plena, i en l'acompanyament emocional, i Míriam Tirado oferirà a tots els assistents eines, estratègies que les famílies o participants doncs, podran utilitzar en el seu dia a dia i, de fet, posarà molts exemples de la, de la vida quotidiana, no? Doncs on els participants, les persones participants s'hi podran sentir reflectides i procurarà, no? Doncs generar aquesta reflexió perquè doncs, després, al sortir de la conferència, puguin fer-hi una volta i potser ser més conscients, no? De poder aplicar alguna d'aquestes estratègies en la seva relació amb els seus fills i filles.
0: Per tant, les persones que vagin a la conferència obriran molt els ulls, després, i començaran a reflexionar, i millor que vagin amb una llibreta, no? Que s'ho vagin directament amb el mòbil, no? Que es vagin apuntant aquests tips que donarà Míriam Tirado, que ja la coneixem com a divulgadora i també que s'explicarà molt bé i també podrà resoldre també molts dubtes. Important també que hi ha persones que tinguin infants de 3 a 12 anys, perquè hi ha un lloc on podran estar i, per tant, familiars, pares, mares o les persones que hi vagin podran seguir la conferència amb tranquil·litat.
3: Sí, o sigui, tal com ha dit l'Anna, no? Volem que sigui una conferència el més participativa possible, en estar oberta a tota la comunitat educativa. No volem que ningú es quedi sense venir a la conferència perquè ha de fer cura dels seus fills o filles. Aleshores, disposarem d'un espai al mateix teatre. La conferència s'ofereix a la sala gran i en la sala petita del teatre hi disposarem d'un espai de joc amb personal dinamitzador, monitors i monitores de lleure, que podran acompanyar els infants per a aquelles famílies que tinguin la necessitat de venir amb els seus fills o filles a la conferència.
0: Important també, al final de la conferència, Míriam Tirado signarà llibres.
3: Correcte, sí. L'autora doncs, dedicarà uns minuts al final de la conferència a apropar-se a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer-la, saludar-la i poder signar algun dels seus llibres, dir als ciutadans que poden portar, si tenen llibres de la Míriam, de casa seva, perquè la Míriam els hi signi, i si no, hi haurà una llibreria del poble que s'ha mostrat interessada en muntar una paradeta amb llibres de la Míriam per poder-los adquirir en aquell moment si ho desitgen.
0: 30 de setembre, 5:30 de la tarda, Teatre Núria Espert. Cal inscripció prèvia?
1: Cal inscripció prèvia. En el cartell de l'activitat hi ha un codi QR i també facilitarem l'enllaç perquè sigui més fàcil. Aconsello a tothom que no s'adormi, que ja tenim moltes inscripcions que ens estan arribant i, per tant, doncs us animem a que vingueu, que participeu i que serà una conferència també molt pràctica i molt dinàmica. Per tant, passarem una molt bona estona.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, que esperem que vagi molt bé, que omplim el Teatre Núria Espert. També gràcies a Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn. Gràcies per acompanyar-nos i, com dèiem, esperem que omplim el teatre perquè el tema interessa.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, molt bé.

0: espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot això. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia és part de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen, no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6ena o 7ena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no?, en el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos, procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics, auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpo. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació. Ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses i aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats, sobretot perquè tots som una única humanitat i això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: El Món és Digital, un dels podcasts de Ràdio Sant Andreu, un dels podcasts que escoltem doncs els dimarts aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM i en aquest programa del Via Directa. Ja tenim dades de l'enquesta de valoració de la Festa Major 2026. Obté la millor valoració global dels darrers anys, amb un 8,2.
4: La Festa Major 2026 ha obtingut la millor valoració global de les quatre edicions que porta en marxa l'enquesta ciutadana, amb un 8,2, un notable alt. Aquesta nota incrementa respecte a l'any anterior 0,6 punts, passant del 7,6 al 8,2. Entre els punts més ben valorats pels santandreuencs hi trobem el dispositiu especial de seguretat, que ha obtingut una valoració mitjana de 4,3 sobre 5, també el dispositiu especial de neteja, que ha obtingut una mitjana de 4,2 sobre 5, i en tercer més ben valorat és el punt lila, amb un 4,4 sobre 5. Les dues actuacions musicals més ben valorades, amb la mateixa nota, amb un 4,1 sobre 5, són Los 80 Principales i Fitos i Fittipaldi. Amb dues han obtingut un notable alt, amb un 8,2, seguides de prop per Xenoa i Obús, també empatades amb un 3,8 sobre 5, és a dir, una nota notable de un 7,6. El regidor de Participació Ciutadana, Javier Romero, valora molt positivament l'increment de la participació i assegura que aquesta pujada demostra que la ciutadania s'està adaptant a la plataforma Decidim Sant Andreu.
5: Agrair a les 301 persones que han participat en aquesta darrera enquesta de valoració i doncs, les meves conclusions són molt positives, perquè augmentem la participació en aquest procés, fet que demostra doncs, que la nostra ciutadania cada cop s'acostuma més a aquesta plataforma de participació, el nostre Decidim Sant Andreu, però que també doncs, avala les millores que l'Ajuntament implementa a la Festa Major arrel de les propostes d'edicions anteriors.
4: Parlant de participació, abans d'entrar les notes, com està sent la participació? Està pujant, està baixant, com fluctua?
5: Doncs hem crescut, no sé si és un 86% respecte a l'edició anterior. Com dic, és un fet que demostra que la ciutadania doncs, està creient-se aquesta plataforma que havia implementat amb la Festa Major del 2025 i bé, al final els aspectes generals de la Festa Major milloren substancialment en tots els aspectes, fet que, com dic, doncs agraïm a la ciutadania aquestes valoracions i que ens empenta a continuar treballant en aquesta mateixa línia.
4: Ja entrant en matèria, la valoració general de la Festa Major 2026 és d'un 8,2, o sigui, és un notable alt. En comparació d'altres anys, la nota puja.
5: Puja i, de fet, és la millor valoració de les quatre edicions que portem. Per tant, com dic, i potser em repeteixo molt, però reafirma que la ciutadania valora i agraeix que les propostes que en edicions anteriors s'han anat fent i que hem anat implementant, després s'avalen amb la valoració posterior que es fa.
4: Entrant també en detall, les notes com, per exemple, de la seguretat o especialment la de neteja són bastant altes.
5: Sí, hem arribat a un 4 sobre 5, és a dir, un 8 en la qüestió de la neteja. Perdó, un 4 amb 2, és a dir, un 8,4. La qüestió de la neteja de recinte firal i un 4,3, és a dir, un 8,6 sobre 10. En la qüestió de seguretat també ens ho han reafirmat en els comentaris oberts que la ciutadania podia fer, que han vist una Festa Major molt organitzada, molt segura, molt planificada a nivell neteja i són dels resultats més alts que hem tingut fins ara, així que molt contents.
4: Com creus, a què respon aquestes notes? És la bona feina o és la reacció a través de lo que demana la ciutadania o un mix?
5: És que sempre és una barreja, o sigui, la nostra ciutat la creem tots i totes plegades, llavors l'Ajuntament implementa unes mesures, però si després no tenim eines d'avaluació per veure si són efectives, només es quedem en la nostra pròpia percepció i això, doncs, al final és una visió poc realista, no? Amb les valoracions dels ciutadans i ciutadanes que ens han anat fent aquestes edicions, hem anat trobant aspectes de millora que podíem fer en aquestes qüestions organitzatives i que es demostren que són una bona decisió a implementar.
4: A més, m'agradaria destacar que de les 300 persones que han participat, 150 han fet aportacions escrites. Això, a grosso modo, és gairebé un terç de persones que s'han dedicat a escriure.
5: Sí, i no només aquestes 150 propostes, que són moltes, sinó que després, des del Departament de Participació Ciutadana, fem potser la tasca més pico i pala, diguem-ne, d'aquests resultats, que és analitzar totes aquestes aportacions i categoritzar-les, perquè molts cops un ciutadà en el seu calaix de propostes doncs parla de diversos aspectes i llavors d'una mateixa proposta poden sortir diferents qüestions a tractar i això ens ha fet passar d'aquestes 150 respostes a 224 categories en aquests comentaris que al final doncs es poden observar tendències generals de propostes que són doncs interessants d'estudiar en el futur.
4: L'enquesta de valoració ciutadana ha comptat amb un notable increment de la participació i ha destacat especialment els dispositius de seguretat i de neteja.
3: I parlant de la Festa Major, fa uns dies es donava a conèixer quines van ser les millors tapes de la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Una edició que va comptar amb més de 6.200 tapes servides. La Tieta, Baititi Burger i el Palau Vell Restaurant han guanyat la categoria de tapa tast i també de la categoria de la millor tapa dolça. Tot seguit, ho recordem. La Tieta amb Baititi Burger i el restaurant El Palau Vell han guanyat la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. La Paradise Burger de la Tieta Baititi Burger s'ha imposat com a millor tapatast i El Palau Vell ha repetit per segon any consecutiu com a millor tapa dolça amb una edició de la Ruta a la Tapa on s'han servit més de 6.000 tapes. Com dèiem, la 14a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja té les tapes guanyadores. La Paradise Burger, la proposta de la tieta Baititi Burger, ha estat escollida com a millor tapa tast amb un 36,83% dels vots. La seva propietària, Esther Velasco, s'ha mostrat molt contenta al rebre aquest premi, aquest reconeixement per part de les persones que han votat les millors tapes d'aquesta edició.
6: Doncs l'hem rebut superbé, ens ha encantat, diguéssim que hem estat super contents, super orgullosos, tot l'equip sobretot, perquè amb l'esforç que hem portat i les ganes i llavors que després ens han donat el premi, això fa que tinguem moltes ganes de treballar més, de ser un més referent a Sant Andreu de la Barca i al món de la gastronomia d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
3: Què tenia aquesta Paradise Burger? Per aquelles persones que l'han tastat, ho saben perfectament, a més us han votat, per aquelles persones que no l'han tastat, què tenia d'especial?
6: D'especial és que és una hamburguesa, diguéssim, una miqueta entre dolça, salada i una explosió de sabors, de textures. I, bueno, és que és molt especial. És brutal. O sigui, en resum, és brutal.
3: Us va costar molt elaborar aquesta proposta i finalment dur-la a terme?
6: Bueno, vam pensar a veure quina forma podíem posar alguna hamburguesa especial, posar algunes textures molt especials, que siguin diferents, que ens donin identitat a la tieta i que ens facin una nova identitat, a part que ja sabem d'on venim, que sabem que som de Titi Burger, que Titi Burger també tenia la seva identitat pròpia i tenim la seva essència. Però ara el que volem fer és que la tieta continua amb la ciència de Titi Burger, però amb la identitat de la tieta.
3: Quantes tapes veu servir, si les veu comptabilitzar, finalment?
6: Sí, la vam comptabilitzar perquè el nostre proveïdor li vam demanar 800 unitats i encara ens vam quedar sense pa. Sí.
3: Va, això en un cap de setmana, eh?
6: En un cap de setmana, o sigui que a les 7:30-8 de la tarda ja no en tenien pa i estaven servint fora les que ens havien demanat a les 6 de la tarda, ja no teníem res.
3: Suposo que ja penseu ja en participar, no?, l'edició del 2027.
6: Sí, 2027 amb moltes ganes, amb molta il·lusió i, com he dit abans, la nostra meta és seguir sent un referent a Sant Andreu de la Barca, però que sigui la tieta by Titi Burger, amb l'essència del Titi Burger. També vull dir que un agraïment a Gerard Morales, que és el que ha creat el Titi Burger, a través d'aquí, de Gerard Morales, que va crear el Titi Burger, van crear la tieta by Titi Burger amb la seva essència, amb la seva qualitat que tenia a l'hamburgueseria de Gerard, i que volem continuar amb la mateixa essència, però innovant i amb la nostra identitat de la tieta.
3: Per la seva banda, el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca ha rebut per segon any consecutiu el premi a la millor tapa dolça. De fet, la tartaleta de pinya caramelitzada al rom amb gelat de coco va obtindre el 39,53% de les votacions. N'hem parlat amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell.
7: Bon especial, com sempre, com totes les coses que fem allà al Palau, pues fer-ho amb carinyo i molt d'amor. I, a més, aquesta que era dolça, amb molta dolçor. Al final és buscar aquell punt que ens agrada tant a nosaltres, que és aquell punt, el contrast aquell del coco i la pinya amb el ron, que l'ha acompanyat molt bé i la gent li ha agradat molt.
3: Per segon any consecutiu, guanyadors de la millor tapa dolça.
7: Sí, tindrem que obrir un ventall nou al Palau Vell i fer una pastisseria, perquè sembla que totes les coses que fem la gent ho accepta molt bé i és d'agrair.
3: Què suposa aquest premi? Perquè també és un reconeixement, no?, de la gent que ha tastat les diferents tapes i que hagi reconegut la vostra com la millor tapa dolça.
7: Doncs reconeixement del client habitual que ve a fer la Ruta de la Tapa i que ve molta gent de fora, del client habitual nostre a casa nostra, i després també particularment un reconeixement a tot l'equip del restaurant, que també té la motivació cada any de poder treure una tapa en la qual trenqui una mica els esquemes i agafi aquell client que vingui a tastar-la.
3: Quan comenceu vosaltres a pensar i a elaborar aquesta etapa, que finalment després serà la proposta que oferiu a la Festa Major?
7: Tu saps que fem moltes coses i fem ventalls de tot tipus d'eventos i tal, però al final l'etapa aquesta de Sant Andreu la Barca surt a moments molt esporàdics al servei d'un dia, d'un servei diari del restaurant, que estem xerrant i un talla un tros de pinya, un altre fa el gelat de coco, i jo estic provant de combinar, i d'aquí surten les tapes. Normalment, de totes les jornades que hem participat, han sortit així.
3: Per aquesta tartaleta que heu fet la proposta d'aquest any, va ser molt complicat finalment decidir fem aquesta o va haver discussió?
7: Doncs te puc dir que ha sigut de les primeres tapes que va sortir directa, perquè a més aquest estiu tu saps que ha fet molta calor, van fer les proves al mes de juliol, i la veritat que en plena temporada de juliol, en la calor, a la cuina, i vam tastar a la pinya aquesta camisada del Ron amb el gelat de coco, ens va entrar a tots tan bé, i vam veure que, hosti, que enganxava per la temporada que era i que era un postre molt assequible per tothom, i va entrar directe.
3: Teniu càlculs de quantes tapes veu servir durant el cap de setmana?
7: Doncs unes quantes, més o menys 425 de les salades i 100 i pico de les dolces. També és veritat que aquest any va fer molta calor. A lo millor es van vendre menys tapes que l'any passat perquè la gent no rotava tant pels locals, però clar, dintre del restaurant nosaltres, el mateix client que venia a dinar al restaurant, deia, hosti, què fan allà? Doncs mira, estem fent la ruta a la tapa de Sant Andreu la Barca. I ja tastava, no? I llavors, bueno, va ser un cúmul de coses que al final, bueno, el número va ser bo.
3: Ja pensant en l'etapa del 2027?
7: Tu ja saps que surto d'aquí i al carrer ja comencem a donar la volta amb tot l'equip del restaurant pensant què podem fer, i el pròxim any hem d'anar ja per la salada.
3: Les opinions de Josep Martín del restaurant al Palau Vell de Sant Andreu de la Barca. Els dos guanyadors a les millors etapes també han rebut una cistella de productes d'alimentació gourmet. Hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet sobre aquesta edició de la Ruta de la Tapa, on s'han servit més de 6.000 tapes. Una Ruta de la Tapa on han participat també 19 establiments de Sant Andreu de la Barca amb 25 propostes gastronòmiques, 18 de tapes salades i 7 de tapes dolces. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
8: Doncs estem molt contents com a ajuntament i com a ciutat de que la Ruta a la Tapa, jo crec que és un gran aparador per conèixer la restauració local de Sant Andreu de la Barca. Ho hem tornat a aconseguir, més de 6.000 tapes vengudes, una repercussió econòmica en els restaurants de la ciutat de prop de 28.000 euros. Això és un gran èxit, i per tant jo crec que anem en la bona línia. Agrair molt, molt, molt a tots els restauradors de Sant Andreu de la Barca que s'han volgut volcar, explicar, obrir els seus locals i explicar el producte i l'elaboració que fan, i jo crec que és un gran pas, o és un pas més, per explicar que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit és referent. I és referent al Baix Llobregat de gastronomia. Crec que tenim una oferta molt àmplia. Potser els que vivim a Sant Andreu, com la coneixem i anem cada dos per tres, ens pot semblar que sempre és el mateix, però la gent que ens visita de fora, perquè ens visita gent per venir a dinar i a sopar o a menjar en general a Sant Andreu de la Barca, doncs cada cop és més, i per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament també hem inclòs doncs la restauració com un punt troncal en què ofereix la ciutat a la gent de que hi viu, però també a la gent que ens ve a visitar, no? I jo crec que la Ruta de Tapa és un gran element que ens ajuda a vertebrar i a mostrar quina oferta gastronòmica té la nostra ciutat.
3: Valoració també positiva per part del regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
9: Doncs una valoració, com no podia ser d'una altra manera, molt positiva. Al final la ciutat respon, com sempre, a aquesta tradició de la Ruta de la Tapa en el marc, no?, de les nostres festes majors, no?, d'estiu. Per tant, un èxit en quant al nombre d'establiments que es va mantenir. Nosaltres tenim sempre a Sant Andreu de la Barca una rotació, de veritat, de restauradors que obren, que es mantenen, i també altres que marxen, però mantenim aquesta capacitat d'oferir la proposta de la Ruta de la Tapa en 19 establiments que han participat, no?, en 17 tapes salades i altres 7 tapes dolces, no?, i molt content. Al final genera un volum, no?, de tapes que es van que tenim la sort, no?, de tastar, no només els santandreuencs, quasi santandreuencs, sinó també la gent que s'apropa. Amb aquestes 6.200, serà una mica més perquè estem tancant els números, però potser estan al llindar de 6.400, 6.500 tapes, que això suposarà un impacte també econòmic a prop de 25.000 euros a la ciutat, no? Llavors, Al final no només és passar-ho bé també i lluir les nostres tapes i la nostra restauració, sinó que això té unes conseqüències també econòmiques, amb un impacte positiu per la ciutat, i al final pues, tot és suma i és un èxit, penso.
3: Premi també per les persones que han fet el tast d'aquestes tapes, perquè podien votar i a través del seu correu electrònic podien optar doncs, els premis, que és un dinar o un sopar en els dos restaurants guanyadors d'aquesta edició. Per tant, aquí tothom guanya, no?
9: Exactament, aquesta és la idea, que tothom guanyi, que també se n'aprofitin d'aquesta oportunitat de poder tastar les tapes amb aquest incentiu, aquest esquer d'alguna manera per incentivar que la gent participi, i per tant un èxit amb el que tothom guanya, com bé dius.
3: Propera edició 2027.
9: Propera edició 2027, esperem que pugui oferir més tapes, també amb més qualitat, i que continuï aquest èxit, aquesta tradició tan vinculada, tan arrelada, no?, a Sant Andreu de la Barca, a la Ruta de la Tapa, i que totes i tots podem gaudir-la.
3: I entre totes les persones que han votat a les millors tapes, també s'ha sortejat un dinar o un sopar al restaurant El Palau Vell o a la Tieta by Titi Burger. Els guanyadors d'aquest dinar i d'aquest sopar han estat Javier Martín i Gemma Esperó.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més històries en aquesta via directa i ara també amb els companys de la xarxa ràdio, un nou podcast de Coses que passen. Avui, la guerra del futbol.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Rimas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a San Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns. Gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apolo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Un nou podcast, un nou espai dels companys de la xarxa ràdio que escoltem també aquí a Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dimecres amb molta més informació. Més informació també a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
2: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
1: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
2: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, me'n porto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar a dejunar.

0: generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
1: Danny Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
0: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
1: Ara tornes amb una altra obra, Crash, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
0: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea, ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
1: És veritat.
0: 3 cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre, el que és bonic és que...

0: és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode, és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
1: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
0: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
1: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
0: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content, i sí, amb moltes ganes. Sí.
1: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler,
0: no,
1: però tu no pares.
0: Jo no paro, no, perquè tinc, sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics. S'està traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja, i tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
1: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
0: Sí.
1: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
0: S'ha de fer moltes coses, per exemple, moltes reunions amb so, per exemple, perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons, fer la producció musical, que és, vale, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments, després reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, m'està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
1: I el primer dia és el 5 d'octubre?
0: 5 d'octubre, sí.
1: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
0: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura, i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip, perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra, és el mateix que en un bar, da igual si et posen bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
1: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica des del dia del primer assaig o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
0: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
1: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
0: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes, i parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
0: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
3: Jo escolto Rambla 54, a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I, bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any, per fi, he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut, pues, algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Uh-huh. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que efectivament tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal?
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta, i l'altre és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació del que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta dut com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i el cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre, corre, corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: si arribaràs i si tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A
0: veure.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre i un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encargava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
2: Gràcies a tu per ser-hi.
4: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
2: Ostres!
4: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
2: Bueno.
5: D'acord? Bueno.
2: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
5: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
2: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
5: sí,
2: com que s'eleven,
5: sí,
2: molt, no?
5: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
2: Clar,
5: sí, així és.
2: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
5: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
2: Sí, exacte.
5: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
2: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
5: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
2: No,
5: per
2: des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que venen de molt, molt lluny.
5: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
2: Ostres, quina davallada.
5: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
4: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
5: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques no seria el mateix i perquè paisatge també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguanta més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
4: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
5: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo que sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
5: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
5: exacte,
2: és a dir, que en tornem a tenir 100.
5: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
5: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
4: Fins aviat.
5: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis,
2: Que
0: però...
2: va, és un crac, que va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xau en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullera Ràdio. Sergi Ivanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Xau en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Xau en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte.
0: coses.
2: No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de tres anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no ho sé.
1: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna d'estrenes, no. Sí.
1: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí,
1: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al...
2: Sí, senyor.
1: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
1: A Movistar Plus ja es veu com dos, tres dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: Correcte.
1: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
2: sí, no,
1: entre
2: no.
1: els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
1: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions

0: sí. N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets, la vaig acabar ahir, i aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que els emis no els acabem d'entendre.
1: Sí. Sí.
0: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
0: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
0: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
0: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia, bé. Perquè ho fa molt bé, la veritat.
1: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
1: A veure, entenc que això és...
0: Univers NCIS.
2: És una altra dels spin-offs o sèries de l'univers.
1: 8 episodis, només?
0: Al dir-se NCIS Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
0: Podria ser.
2: Una cosa...
1: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
1: Llegeix.
2: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
0: Molt bé.
2: 8 sèries.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
0: bueno,
2: això.
0: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
1: Clar, jo és
0: això
1: que...
0: és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
1: això
2: és,
1: no
0: jo us busco la informació...
1: Jo mirava CSI.
2: Clar,
0: jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
1: Sí, sí.
0: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, que el wifi tal...
0: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no, sí, si no,
0: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta... Warner TV, eh?
1: Sí.
2: Això què és? Això no deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video, no?
0: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pues servei sí. De subscripció.
0: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
0: Hawaii,
2: vale.
0: Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surtin.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
0: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ui...
2: Pues re,
0: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, clar.
0: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta sí. Franquícia,
1: Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
7: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
8: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
9: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
10: Hay una guerra en las calles.
11: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
12: ¿Ha estado de gira?
11: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
13: Todos han desaparecido en 6 meses.

0: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
1: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
2: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
3: Mira, quan has començat a llegir...
4: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
3: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res
2: el
3: gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs.
2: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
3: Sci-Fi,
2: avui estàs molt anglès, eh?
3: Bueno.
2: El corazón del crimen.
0: ¿Qué haces aquí?
5: Solo quiero trabajar con los mejores.
0: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
5: Porque hacíamos muy buen equipo.
6: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
5: Nos las apañaremos bien.
0: No durarás mucho aquí.
6: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
2: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
3: No, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
2: Ah, val.
3: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
2: Hòstia, no ho sé.
4: Pot ser, no ho sé.
2: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
3: Vale, molt bé.
2: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa.
3: Mm-hmm.
2: Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
3: No.
2: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
3: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
2: Ah,
3: vull dir, a més, estan amb a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig, vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
2: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
7: Soc amb Capità Utak.
8: To je raczej trwa zabawa.
7: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
2: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
4: Quina poca feina que tens. Sí.
2: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
3: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
2: Sí,
3: com a mínim el trailer...
2: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
3: Exacte.
4: Bueno, has dit polaca...
2: Polaca som nosaltres, eh?
4: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi ha entès mai.
2: Mira,
4: perquè
2: Sergi.
4: No passes un moment per fer una canviada.
3: A més, perdó,
4: cara,
3: la
4: i
3: pàgina...
4: I has dit novel·la polaca, clar.
3: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
2: sí?
3: Que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
2: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
3: Això t'ensenyaré.
2: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
9: What are you doing?
10: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
9: What do you want?
10: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
9: Just a coincidence.
10: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
9: Oh, shut up. You can leave the way you came.
10: It's all right to come through the house?
9: No.
10: Well, I came in through the house.
2: Aquesta l'havies vist?
4: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
2: Ah, sí?
4: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
3: Algú té contractat i...
4: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
3: No passa res, jo també xuco.
4: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
2: Sí.
4: A nivell
2: sí,
4: de qualitat, sí, em sembla que està molt per damunt de la resta.
3: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui, des de l'inici ja veus una qualitat de producció i de guió...
2: Sí.
3: Remarcable.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
3: cas,
2: digues.
3: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
4: Va anar any per menys.
3: Portem 6 temporades,
2: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
3: Abocador,
2: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
11: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
12: Rise and shine!
11: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
13: Have you ever seen a man not afraid to die? He's a bad seed. Nothing good will come of
14: it. What are you going to do? Come on.
15: Rehabilitation.
16: Hey, that's what your job is.
17: Michelle, I call Michelle. Was born
18: for this. But this job is all about listening.
2: És una presó de Xenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
4: Vaja.
2: Aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
3: Un
2: terratinent,
3: un, no? Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
2: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
3: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
2: Ah.
3: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
2: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
19: ¿Quién eres?
20: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
19: Tengo formación en esto.
20: No tanta como yo. ¿Es así?
19: Ya. Yeah.
20: Te lo explico.
19: No me jodas.
20: Quiero la verdad.
19: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
20: ¿No sabes leer?
2: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
3: Nigley.
2: S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
3: Pues,
2: adéu,
3: Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
2: Sí, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
3: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Uh-huh. Dit això...
2: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
12: Come on! Come on! What was that? We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
15: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
21: You all need to get out of here before it comes back.
15: Before what comes back?
21: Whatever's haunting these woods.
15: Haunting?
2: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
3: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
2: Vale, no ho sé.
3: A més,
2: bueno, clar.
3: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
2: sí.
3: Això.
2: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar...
3: Sí.
2: Què és la plataforma i què és la sèrie?
3: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
2: I s'estrena a Comedy Central.
3: S'estrena a Comedy Central,
2: sí.
3: Correcte, però... això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
2: Vale,
3: estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Uh-huh. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, doncs els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
2: Claro.
3: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
2: Claro.
3: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Uh-huh. Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
2: Carai.
3: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els
2: molt
3: nens...
2: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
3: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
2: Too much.
3: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
2: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
3: I tant!
2: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
22: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta.
0: I'm ready.
1: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
5: Aquí viene la mano de Dios.
22: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
2: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
3: Sinopsi Netflix.
2: Sí.
3: Tres línies, sí. Vinga.
2: A Fabil, si vols saber què passa, mira, home.
3: Exacte.
2: A Netflix, el que també arriba...
3: Digues.
2: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh? A
1: veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és... Cada un d'aquests cops va posant... escrita por tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria de sortir no hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc,
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne-Huyn Jung.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bisham com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. A Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format... Fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això, un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus, a Dals, a Medusa, Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrena aquest
1: dia. A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu nassos. Sí, anava a dir això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí. Aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly. Que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly. Com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser La meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella com a dona hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en una altra. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: "Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuo." Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI. Feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella d'oli deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: "I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats." El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó "I Will Always Love You", "T'estimaré sempre", que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: "No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
4: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
4: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
3: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
5: Has pasado toda su vida velando por los Harrigan. No eres el remedio.
3: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
7: So what next, or is this just the start of a general decline?
3: També des d'aquest dilluns, HBO s'hi ha estrenat Youth.
7: No more for me? Think you can still be sexy when you're 60.
3: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
8: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
9: Tranquilo todo el mundo.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
10: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
11: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
10: Constantemente.
3: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
12: ¿Alumnos?
13: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
14: ¡Vamos arriba, señoritas!
3: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
15: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
3: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
16: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
3: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
16: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
3: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
17: Bingo, bango, bongo, clink.
3: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
18: ¿Te follarías a mi novia?
19: No, no lo haría.
18: ¿Puedo contar que te la has follado?
19: No, no puedes.
3: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
20: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
12: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
3: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de tres adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
21: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
3: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un mundo diferente.
22: Mis padres sabían que vendría a Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
23: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
3: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
24: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
3: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
24: Théophane Tolbiac, j'étais dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
3: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
25: Do not play with things you do not understand.
26: Alfred Connolt disinherited his son.
3: Encara aquest divendres a Sky Showtime hi arriba Possession.
27: Juju, si te si, don't touch it.
3: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la tormenta en els seus malsons.
28: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
3: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
28: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
3: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
29: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
30: Muy bien, vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
29: Suicidio.
30: Eso parece.
3: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
30: Se pondría collar y pendientes.
29: Oiga, ¿podemos tutearnos?
30: Por supuesto que no.
29: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
3: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
31: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
32: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
3: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
33: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
3: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
34: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
3: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
35: No eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
3: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
0: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
3: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
1: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
3: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
2: La verdad no se consigue sin un precio.
0: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
1: ¿Se enterara de qué?
3: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
0: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
3: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
4: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
0: No consigo recordarlo.
4: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
0: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
4: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
0: No lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No te conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recordado algo. Pero si he esfumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? No lo sé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.